0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Preparàvem comèdies i això ho preparàvem i ho fèiem sempre els capvespres perquè el matí teníem escola, els capvespres l'escola acabava a les 5 i a partir d'aquella hora quan venia el temps de fer comèdies després ens posàvem a fer això perquè nosaltres a més fèiem el que si per exemple havia de sortir una habitació hi havia d'haver unes cortines, allò duem robes, una duia una cosa, l'altra duia una altra cosa i ho fèiem nosaltres mateixes. A la vegada que ensenyàvem la comèdia, les que no havien de sortir en aquell moment, cosien. Ella ens va ensenyar moltíssimes coses. I cada any fèiem una obra de teatre, en sèrio, saps? A pesar de ser lotes, una obra de teatre en sèrio. Jo sé que vam anar fent una, que és de la Cenicienta, i la vam anar a fer l'O, vam anar a Fornells, i no sé, a bon metge. I entre i entre, per exemple, quan venia el mes d'octubre, en vez de ser mans unides o ser coses d'aquestes, llavors eren els xinets. I replegàvem un dia per xinets i fèiem una festa per xinets, saps? I el que replegàvem, pues, era per ells. I també sortia de les al·lotes, que fèiem comèdies i coses. Després, per Nadal, fèiem pastorets. I també hi mesclàvem altres coses per fer una ballada completa. Jo te diré com a anècdota que jo tenia 7 anys... 6 o 7 anys, la primera vegada que me van dir de fer comèdia i me van donar un trosset, una poesia petitoneta per dir en el bon Jesús que anaves passant i anaves deixant coses i dient una coseta en el bon Jesús que està allà en els braços, en son pare i sa mare que també, bon, tot eren fiats de bé que ho fèiem, és bé i quan me van donar allò me van dir t'has de prendre això ben bé perquè ho has de dir i jo vaig dir, això va sense els monges encara. I jo vaig dir, no, jo això no ho vull fer. Per què no ho vols fer? Dic, perquè jo no sé si m'ho sabré prendre i estic empagueïda. I me van dir, idò, què vols fer? Dic, jo vull ballar fandango. I com que feien, eren ballades que feien, que s'anaven mesclant diverses coses, amb els pastorets, hi havia altres coses per acabar d'omplir la ballada, vaig ballar fandango amb el grup del fandango. Me va sortir aquesta idea. Com era el casino, mira, estava, hi havia el

0: La veritat és que no ho puc dir. Eren bancs d'aquells de llenya i hi havia també per el vestidor. Hi havia una porteta petitona, al costat de, hi havia xaló i al costat hi havia una porteta i allà hi havia un vestidor per vestir mos i canviar mos i fer totes aquestes coses. I en el fondo hi havia un quartet que jo só crec, no podria dir si ho van fer llavors o si ja estava fet. Jo supos que estava fet. Un quartet perquè després quan feien cine, la màquina de cine venia, estava dins allà i posaven una pantalla i feien el cine allà mateix. I hi havia el quartet que estava tancat amb el senyor que era qui duia la màquina i tota aquesta història de so. Després, el carnaval era molt alegre perquè la gent se disfressava tot el que li agradava i cada dia de la setmana, durant sobretot les darreres setmanes de carnaval, grups de joves, i anaven a les cases a fer visites. Jo me'n record que quan venien vegades d'aquells que anaven un poc tapats, es permetia a mitges, llavors va llevar que duguessin la cara tapada per conèixer qui eren. I anaven a visitar, no havien de ser mestres amics ni res, com que el poble mos coneixíem tots, llavors si ens sabies endevinar qui era i qui no era, i això hi havia molt de grups a totes les castes. Després aquí on hi havia la botiga que jo he dit de vora, per de vora Can Pere Fas, allà hi havia una botigueta, hi havia una cotxeria, hi havia un futbolín. Jo del Lota també vaig anar a jugar molt amb una amiga, amb el meu pare vestits disfressats. També l'única vegada que m'he disfressat ha estat aquesta. Una vegada amb el meu pare que es disfressava cada dia, jo una amb la meva amiga, mos van disfressar, érem quatre, no sé si l'altre qui devia ser, me'n recordo que vam anar a jugar a futbolín allà, disfressats. Era un poble animós. Totes les festes es celebraven molt. Les festes de l'Iglésia, que ja t'he dit que per jo, dus idea de que eres que marcava moltes coses. Totes les festes es celebraven, professors, molt de cant, molta música, perquè era un poble així. Hi havia molta música, hi havia molt de cant, hi havia molt de teatre, perquè jo, senyores molt més majors que jo, jo vam fer una obra de teatre ja a la Palmera, en aquest que ara està tancat. També hi anava moltes vegades a la Palmera a fer coses, ara el tenim tancat. Quan el vam obrir, després nosaltres, homes i dones, vam fer una obra de teatre per ajudar el Lis, perquè havia estat un gasto enorme que havien fet aquesta gent. I el poble ho demanava ja, que hi hagués una cosa més aclarida i un saló més gran i totes aquestes coses. I ells, mira, tenien aquesta casa, hi havia un jardí i vam fer el teatre en el jardí. I vam fer una obra de teatre, homes i dones. L'esclava de Fabiola, me sembla que és d'una. Duem un vestit llarg, tot allò ho cosíem nosaltres. I els de la Cenicienta, jo me'n recordo que jo vaig ser el príncipe. Anava vestida amb un calçós de pell, després en el ball que vam fer, vam ballar un minuet, i en el ball que vam fer duia una capa també, molt bona, i les lotes totes amb els vestits aquells estofats, hi havia molta feina feta. Però ja ara no me facis dir, sé que una vegada vam fer una tuna, anàvem totes vestides de tunes, amb la capa i totes les tires i tot això, i cada un sonava una cosa i cantàvem, passàvem per totes, per exemple, per totes les províncies i cada aquí on hi havia tenen un, cada puesto tenen una forma de cantar, es va? Pues de cada puesto cantava una cançó. No sé, pas que van fer la Bella Dormiente també. Després mos van mesclar més. Quan, per exemple, va venir els dies de la dona, fem coses, quan, jo que sé, una festa que hi hagués o recol·lectar per algo, també hi venien i feien xines, coses d'aquestes, se mesclaven homes i dones. A vegades ja empraven aparatos d'aquests per sentir-ho més bé, el darrer ja i això, eren homes els que conduïen i dirigien. Però, bueno, a l'època d'antes meu, no, eren homes o dones. Nosaltres, per exemple, no vam mesclar mai cap al lot a la comèdia nostra, per moltes que em vagin fer. Sempre vam ser al·lotes. I els al·lots no sé si em feien. No podria dir res d'ells.
1: Devia dir, John, ho podem fer per tu mateix.

0: E partiam delante das casas, se zanca de fogo, na grande, fazem comida, fazem comida, pá, churões, zanca de jordi, espadeiras, pá, jacoba, pá, ponte, e pá, vinhote. A jorna é um desmantê. E levava na mas alta banda, se te manter, e a Zeranca Jacoba, a Scanawat Nau, as Pradas Scanawat, as Flores de Gauss, Antoba, as Canal do Jorte, a Coerma, as Povo dos Fazer, a Terra Nova dos Pins, se a terra nova é grande, se o canto é barbão, se é de fora da própria, se é de fora de Andines, se põe o cavate, se põe as figueiras, a tchitchac, se a capitana de alto, se a capitana de baixo, se a capitana de...
1: A de Sons, a Merville, de botar a corda, antes do Lotus, com que estávamos nas carreiras da família Boni Bebaix, e dois de um posto sortiam, três de Saltra, um de Saltra, e uma corda, quando sortiam da Caixa de Monges, e para isso já te acreditavam que havia de nafe só, olha.
2: El carrer era nostre, jugàvem a mig del carrer i sense que passés un cotxe, jugàvem a Merrills, a l'escondite, un soldat segur, mil jocs. Els carrers eren de l'or després, no hi havia ningú que impedís que jugassis.
3: Teníem unes cartes i poca cosa més. No, no, no... No, però no sé què eren, però de jocs així com hi ha avui, no, eh? No, no, jo mateixa feia les muñeques de pedaç, d'allò, i fem... Jo m'agradava molt que sempre de que vi de ser mestre d'escola i amb una taula dins el pati, allò era de sol de jugar, i tenia quatre papers i un lápis i jugava de mestre d'escola i així. Però de jugar, jugat, una muñeca, això, pel rest, sí. Jo tenc present, és la primera vegada del Reis que jo me feia il·lusió, il·lusió. Era com un bresc, hi havia allò que feien de fiestes quan naixien. En el mostrador volia allò amb una muñeca. I m'ho van dur, que allà m'ho van dur, que ja era un poc més grossa. Però si no, eren poques coses. Però més grossa, que tampoc no era grossa, grossa. Vull dir que encara era fieta petita. I muñeques de cartó que punt eren, estaven rompudes i prest, però pot jugats, això sí que no.
4: A escola, quan va anar a combregar, jo vaig anar a combregar 7 anys, hi anàvem moltes a la mateixa de zona, i la senyora Lola, que aquí era la directora, era la germana Camps, i en dues, quan va anar a combregar venia i mos feia cantar un solo. Cantava un socorro natador, i ara no saben què és perquè ja no la fan. Van tu fet solo, i una, l'altra fem el solo. I de bueno, bé, ho feia bé, i se n'anava. I després t'enviava a demanar, o trobava pel carrer, i jo em va trobar pel carrer, me diu, que t'agradaria venir cantant el coro? Jo era molt tímida, de petita. I jo, sí. Diu, idò, anava d'ensenyar, jo t'enviaré que vengués a cantar en el coro. Ara, idò. Quan va arribar aquí, dic, com un mare, em pot descansar. Diu, i tu que li has dit? Dic, i jo li he dit que sí. Diu, ara veurem què farem, perquè era molt tímida, no sé. Va arribar a passar, però. I vaig anar seguint, ens corro, i tenia, tabada, tenia 9 anys, perquè vaig anar a comprar gasset, això ja era, de fes 9 anys. I vaig anar a cantar allà. I sempre ens corro, molts, eren molts, molts, però. Moltes dones, tant. Llavors van entrar els homes, per tot d'una no. Érem els homes, les dones totes soles. I vaig anar molt d'anys, fins a 80 anys, a cantar. la peregrinació de la Mare del Toro, això era l'any 54, perquè som, a veure, festejàvem febrici. I vam anar per tots els llocs de la Mare del Toro, tots els llocs de menor, quasi tots, Seretat, que n'hi havia tot, a tots els llocs de Seretat hi havia pagès, ara ja no, ara tot està. I després es fan les dones de dalt, les dones de baix, Sant Treble, per tot. I anàvem unes quantes a cantar, totes corren, no, perquè eren molt. Anàvem a peu i llavors cantàvem, fèiem les més de Maria, allà, en el lloc, per un altar. Jo tenia una cunyada que estava a Sant Suret i vam fer un altar. I la tia Joana tenia 7 anys, això, la cunyada. Vull dir que això és de molt antic, diguéssim, eh? I van dur per... I llavors van tornar d'unes puestos, la Mare de Déu, sí, van fer la peregrinació aquesta. Que diu, diu moltes salves i Mare de Déu, però no, això el que era d'escoro era molt això. Però també era una dona que ens mostrava, ens va mostrar ballar la sardana, perquè vam fer una... Però fan comèdies, totes fan comèdies. I van fer una comèdia que és de la Negra, i vin de ballar la sardana. I ella, i això que tenia els peus malament, perquè no caminava bé, ens va mostrar de ballar la sardana. I llavors em van fer moltes, el minuet, també un ball, que fa amb unes guirlandes, també em va mostrar ella. I els més de Maria, era salves, i aves maries, i tota cosa de dir galesi d'aquest. Cada dia anàvem amb més de Maria, i una fa un solo, i l'altra fa... Sí, amb homes més de la seva Lola. Allà va quedar salta, com es va morir l'any 56 o 7, ella va morir. I va quedar l'altra germana. L'altra germana no era igual. Mos mostrava sí, però no tocava ser mono i ja no era tant de so. I llavors de comèdies i so ja va acabar com ella va morir. No, ja no em fa, perquè ja no era igual. Però bueno, també van fer bastanta cosa. I so.
0: És un refrany que diu el jornal, entre per la porta i surt per fumar-lo. Si me'n va a jornal no pots fer res. I jo, fent feina a matar, com he fet, vam comprar aquesta casa. Llavors, passant el temps, vaig tenir un fill, tenc un fill i una filla. La filla va casar i li vaig regalar un pis. I llavors va que tot dur, vaig entre jo i la dona. I llavors va casar sí i vaig dar un pis en el sí. I li vaig donar el pis, però li no vull que passin com jo.
4: Sé que vaig cantar moltes vegades, però també era de l'Iglesia. És Ave Maria d'un gonot. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, beneditus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Espera, Santa, si no cantes vegades. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, nunca et in ora, plori nostra, et beneditus ventris tu i Jesus. Això era Santa Maria. I la mare, però això és llarga, perquè és una Ave Maria, em pot mala de cantar. Si fos una cosa de sona, te va encara, però no tenc. No tenc sabó per cantar, ja vull. Vins de 80 anys i vaig anar a l'escola, encara tenia, però he perdut molt, no sé.
5: Per na Bruta, ses terres noves, ses dues mànegues, na Sivina, el ginjol, sa pota vermella, el pla vermell, el pla de xaurons, el pla a fondo, sa mala garba d'espont, sa mala garbeta, el pla vell, el pla de ses madones, ara cap allà la tanca del pont, el pla de la figuera per ajal, el colom de baix, els coloms de dalt, la pota de les figueres de dalt, la pota de les figueres de baix, el canal de Xixeta, la tanca de les porrasses, la maldarà de baix, hi ha els rostuets, una corna bou, i es pot assorginar. I serà bé.
6: Mira, te diré la primera que va ser la de Ferreries i la de Estrage me van posar el que duen, però almenys el rebosillo, que és el que duen pel cap, perquè era tan petita que van trobar que allò m'agobiaria molt. Me van posar un floc gros color de cel. me van tirar moltes peces, pessetes i coses d'aquestes a la plaça. I recordes les lotes de ferreries que m'havien ajudat a vestir, que eren, havien pres part amb els que havien vingut a contractar amb molts, me van ajudar a Xicaró. Això és la primera vegada. Després, quan ja vaig tenir 7 anys o 8, el meu pare, perquè hi havia un grup més gros, que era de la meva germana major. La meva germana i jo mos duen 8 anys. I hi havia un grup perquè la meva germana. Però després de jo, mon pare me va mostrar tot el més que seguia i va ensenyar 7 al·lotes més de l'edat meva i vam formar un altre grup. N'hi havia 2. Anàvem, quan els senyors feien una festa, les Fontredones, a Ciutadella vam anar per Son Camps, a Mercadal vam anar per Rafalet. Eren unes festes de senyors, coses que nosaltres no estàvem acostumats a veure. Després hi havia aquelles convidades de dolços, de begudes i de tot, a la qual nosaltres participàvem perquè mos tenien entre tota la gent i quan ells els semblava ballàvem i passàvem les ballades així. En vam fer moltíssimes d'aquesta casta. Després a Fornells també vam anar molt a un puesto que és d'esmolí, no sé avui en dia ja que deu ser d'allò, hi havia uns senyors catalans que ho havien comprat. Allà també hi vam anar moltes vegades. Després, per la Mare de Déu de Gràcia, cada any anàvem a Mó, el dia 9, de vegades hi vam fer el dia sencer i de vegades hi anàvem a vespre. Però la darrera cosa, antes de la traca, era el grup del migjorn que ballava a la Planada de Mó. Nosaltres acabàvem la festa de Mó i això ho vam fer moltíssims d'anys.
3: En concret era, i ell era ballador de fandango i sempre va tenir un conjunt d'aquests de fandango, ell sempre, i sa filla també, i que ets del fandango i van anar al Correu del Rei. Ballava fandangos perquè els primers estrangers que van venir feien a sa plaça, feien un dia que venien aquí i era per veure ballar fandango. I a la plaça allà d'espera hi ballaven. I ells ballaven. Una germana meva també ballava.
6: Fa 14 anys, era el 2010, el grup del migjorn, que ja són uns altres que ho tenen, que jo ja no hi participo ni res, ni hi participava en aquell moment, van tenir l'honor de fer el pregó del migjorn. El grup folclòric i jo me van donar a llegir el pregó. El pregó es va tractar de mostrar puestos que havien ballat ells i que havien ballat nosaltres, fotografies que hi havia, i jo anava llegint i anava explicant. Mon pare va aprendre de ballar d'unes persones majors que hi havia, quan ell tenia 11 anys o 12 va aprendre de ballar. Clar, tenia el caràcter que jo t'he acabat de dir antes, allò va ser una cosa que li va agradar molt. Allà en el pregó explicàvem tots els noms perquè són persones que jo no vaig conèixer. I mon pare va seguir i va ensenyar tot el que li havien ensenyat a ell i va formar un grup. Hi va haver un any en què, quan jo t'he dit que no hi havia grup per Humor, ell havia ensenyat un grup a Humor, i hi va haver un concurs de, em sembla que era un concurs de, que prenien part tota Espanya, segons quin puestos hi havia folòric i això, prenien part. I el migjorn hi va anar, ho van fer a Palma de Mallorca. I se van endur el primer premi, els migjorners. Els músics eren del migjorn, això no t'ho havia dit. Els músics eren del migjorn, però les al·lotes eren de Mó. No hi van anar les del migjorn, que n'hi havia també, però eren les de Mó. Que mon pare era el que també duia el grup aquest. I després d'aquest concurs va acabar a Bilbao. I ells van anar a Bilbao l'any 47 o por ahí, o 46-47, van anar a Bilbao i allà, que també era de tot Espanya, van dur el tercer premi. I ell va anar seguint. Les al·lotes, quan se posaven a festejar, jo diré se posaven perquè jo no me va passar perquè seguint mon pare no ho haguera deixat. Quan se posaven a festejar ja ho deixaven perquè el nòvio no volia que ballassin perquè ballar fandango volia dir anar avui aquí, avui demà allà, anàvem a molt de puestos i ho deixaven i ell tornava a seguir ensenyant a unes altres. Després va arribar el moment del turisme. El turisme devia ser als anys 50 i cosa, per ahí. Hi havia el primer hotel, va ser per una platja de la part de Sant Lluís, en aquest moment no me ve la memòria, si me'n record, llavors te la diré. I va ser el primer hotel que va tenir turisme. I feien una excursió guiada per tota Menorca. Partien de Mó, anaven fins a Ciutadella, i és que vespre s'aturaven al migjorn, això eren dies faners, eh? S'aturaven al migjorn i el grup del migjorn ballava. Això ho feien cada setmana. Va arribar aquí, després ho feien dos dies a la setmana, en vas d'un, dos. I en aquell moment no mos va bastar el que nosaltres sabíem ballar, perquè, clar, nosaltres ballàvem el que dèiem el fandango, era una cosa de molt de passos, però que venia a ser molt el mateix. I vam poder trobar una lota que tenien un lloc al migjorn i venia a fer les vacances aquí, que estudiava a Palma per mestre d'escola. I va aprendre quantitat de balls mallorquins. I així nosaltres podríem fer la cosa més llarga, saps? I canviar més i tot això. I això va durar un ranxo d'anys. No sé, no te podria dir quin any va acabar. Però van fer això, que només era el migjorn. Després, l'any 47, van fer una pel·lícula que és de Corrida del Rei. Supos que la dels va sentir de dir. Pues, el grup del migjorn va ser qui va ser... Jo hi vaig anar, tenia 7 anys. I hi vaig anar, mon pare diu, vindràs i veuràs com filmen i totes aquestes coses. I vaig anar, perquè era el grup de la germana meva major en aquell moment. I vam anar a Son Camps, a Sant Antoni, i allà venien uns senyors de la pel·lícula, era bueno, una història que hi havia, però que venien uns senyors d'Inglaterra i feien una festa en aquell lloc, d'aquestes que jo t'he dit que feien els senyors en aquell moment, i ballava el grup de folklòric i després van ballar els de Villa Carlos perquè ballaven el ball d'Escòcia. Tot això va ser molt polit. Jo vaig prendre molt de gust. I mon pare, que per ell era un honor, perquè per ell era molt important això del fandango, i va tingut jo que començava tan petit a ballar, va dir, quan facin part, que després bueno, repartien begudes i dolces, coses que nosaltres a casa no veiem més que per Nadal i encara, tu i jo ballarem perquè vull que sàpin que saps ballar. I ho van fer. Mentre tothom prenia en aquell moment una cosa o l'altra, hi havia tots els artistes aquests de la pel·lícula i tot el fandango, hi havia una gentada i mon pare i jo vam ballar. Va tenir el gust de que mostrar que jo tenia 7 anys i sabia ballar, que ho sabia ballar tot, el mateix que ballaven elles.
3: Bé, el que llavors prest, segons que feien, també se feien serenades o això, si feien un pot de crits o això, a vegades també et sereno. Llavors, no els agradava que cridassin pel carrer, a vegades també d'aventurar, que les serenades allò era més que polit, però en la guitarra i en quan joves així anaven a les cases que hi havia lotes a cantar-les. Jo encara vaig entrar, però això llavors es va començar a esborrar ja també. Que encara van venir, per exemple, a Can Nostre, a les serenades. Clar que sí que va, perquè se'm anaven segons quines i les que triaven ells, bueno, però llavors a poc a poc va començar a deixar. I ara ja això ja no s'enxerren ni se'n saben res de les serenades. I era polit, perquè... I tu sorties a la finestra d'amagat, perquè si te ven, no, però...
7: I si t'agrada fer quatre coses d'aquestes, però a vegades n'hi ha qui molestes i no, jo no me, si pot ser no m'agrada molestar. I aquella de les figueres, que hi eren tres figueres, dues de coll de dama i una de paratjal. I és la Madonna allà dalt, el bonus que fa de Madonna, i la Madonna, i per què no m'acús de les parejals? I és qui t'havia de cuir, i jo me va quedar. Diu, la figa per al gel és més bona que la de coll de dama. Qui se m'adona la reclama perquè per la liaio no té rival. I és això ben pura cepa, això és de pura cepa. Llavors n'hi ha una que jo me'n recorda. Qui va ser un pagesos que hi va obranca. I jo en aquestes, no sé com punyetes els vaig replegar, però els vaig replegar. Ells, un pare de Vivó, Toni, o Joan Vivó, o no, era un tal Vivó. I hi va un comprador de bestiar de Ciutadella. Sa mare havia mort, però tenia, son pare tenia sa filla, i sa filla festejava un del migjorn. Bé, aquell dins el carretó, aquell feguet d'un poc això, el comprador de bestiar aquell, diu, que és aquí que l'amo Joan Vivó, aquell qui té tremolor i quan dorm sempre somia. I ella diu, sí, diu, i jo som la seva filla per defensar-lo quan perd, perquè sap més quan ell somia que quan vos esteu despert. Llavors es tenim la Lota, aquesta Lota, que es posa a festejar un del migjorn. Es posa a festejar i anava a peu, que segons quines hores no hi podia anar perquè ells anaven de formatjar i coses d'aquestes. No havia d'anar segons quines hores. I anava, però hi anava a peu. I un dia li deixen una bicicleta vella i se'n va amb la bicicleta aquella. I ella d'on fora diu, boi, allò és en Toni que ve, s'ha enamorat. Diu, i com és que avui mena una bicicleta? Molt raro, això. Boi, ja se'n va anar i li va anar a obrir les barreres del pati. I quan va obrir les barreres, no sé si va fer córrer un còdol, no sé què va fer, la qüestió que la roda se li doblega i patatup en terra. I ell es va posar a riure, no es va fer mal, no, ni res, es va posar a riure. Diu, ella me farà una glosa. Ah, clar, ella és la glosa. Diu, ell, li diu, m'he errat i em puc errar. I no em pretenc de ser negut, de voler sobre molt. Diu, es qui cau i es torna a alçar, és com qui no hagi caigut. I ella li contesta i li diu, t'has errat i et pots errar, i et diré que ets un benaula, es qui cau i es torna a alçar, estàs posat a tornar a caure.
0: Hi havia gosat, fan, hi havia gosadors, i van dir, ara contaran no sé, xàquer, vidant, i fan dues paraules, no sé posar. I en Joan Huguet aquest, que deien, ja és mort, de darrere escenari, mi cosina, va contestar, però no sé què va dir. I cap d'un poc torna a contestar aquest. I un gosador avui va dir, tu ets un perdigot escavivat i cantes de darrere a l'armada. Sí, me record bé d'això. Què ho va dir? No. En Joan no me record, però aquest va dir això. Ell sa cara no ho va mostrar, no. I no va dir res més. Em va tenir prou.
7: Això m'ha agradat molt sempre. A migjorn, per Sant Cristòfol, li diuen Sant Cristòfol de les corregudes. I hi havia un home que li deien en Pareta, i aquestes gloses no s'esborren mai. Després no hi havia futbol, després eren corregudes i es feien en els plans de Vini Codrellot, que hi anava molta gent, i ell es veu que havia fet quatre gotes de vi, llavors era vi, era torrani, diu, n'han de córrer dues mules que van picades d'esperons i hi posaria macions que no guanyarà cap de les dues. I si guanya una de les dues, no acabaran les raons. Jo crec que va succeir això. Va succeir que no va guanyar cap. No va guanyar cap. Se'n feien moltes i eren gloses que no te feien mal, no ratllaven de política, no feien mal a ningú. I jo m'agradava. I tu sents un perdigot que ets a té i canta fort a l'armada, voleu, llavors en aquell, que no vol res. I me va sortir aquesta cosa. Jo li vaig dir, dic, a caçar sempre m'ha agradat anar-hi tot sol i mai en companyia, perquè m'agrada armar antes de ser de dia i destapar quan surt el sol. Per dir-ho d'haver pasturat. No ho endevina, això.
6: Al migjorn hi havia Guàrdia Civil, però en aquest temps que jo dic de fa tant d'anys, li deien, es deien carabineros, i normalment era gent de la península. Al migjorn hi havia unes 4 o 5 o 6 cases llogades, no sé qui era qui pagava, si era l'estat o cosa de militar, el que sigui, que estaven llogades sempre per aquesta gent que venia, perquè els hi feien canvis, els destinaven a un altre lloc i en duen uns altres i sempre trobaven la casa. Hi havia una casa que servia de quarter i després ells venien amb les famílies i tenien les cases per ells. I hi havia aquest carabinero i va fer una codolada del poble del migjorn. Era castellà, però sols en castellà. Qui començava, cap de la vila, i acabava Sant Caragol, que era estar en la centrada del poble, el que dins el camí vell. Estava, voltes que sabeu bé, ell no pot saber qui no és d'aquí, però tu que saps on és, que li diuen el molí. Saps on li diuen Barcelona, t'es bé? Pues, aquell camí que hi ha, que segueix aquí on estan Maria Jesús i elles, de vora Sullà, a partir d'allà, aquell camí que va fins a Petzors després, allò és dalt Barceloneta. Tots els migjorners més antics li deim dalt Barceloneta, s'hi ha dit sempre. El que avui en dia he notat que hi ha molta gent jove que ja no ho sap, perquè ja no es diu. I allà, dalt Barceloneta, hi havia el molí. I ell va començar d'escat de la vila i va anar anomenant tots els negocis i les quatre coses importants que hi havia dins el poble. Jo intentaré dir-la. I comença en escat de la vila, que vol dir l'entrada de Ferreries, o Ciutadella, el que vulguis, fins a l'entrada de Mó. I és de... La primera que se ve és la Casa del Sereno, Herreria de Simón, Botica de Caballero, la Tienda de la Viuda, la Iglesia Mayor, Comercio de Villalonga i també Café de Moll, la Escuela de las Chiquillas, Casa de Pedros Bessons, també la Botica Nueva, i el Molino del Migjorn.
8: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: I alegria.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
4: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
4: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
4: Dos, mig...
1: tres...
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
4: Està molt bé. Això de ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: no,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: no, no és que m'ha de dur no res, no, no, no, preparada, saps?
1: I, com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
4: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
4: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim, d'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
4: ara ja...
0: que els demanin una A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
4: Ara hi ha dos
0: feinada,
4: tipus, no?
0: Saps?
4: Els dos tipus de youtubers, els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh? De
4: sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no aconsegui passar mai de les semifinals, eh? Però sí, sí, fa
4: en català que vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
4: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
4: Primer, hi hauria, primer
0: que sí,
4: jo antes, però... antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, eh? Aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
4: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt...

0: sí que és més fàcil viure.
1: El poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
1: De Bressola, de la Bressola. No sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Bé, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya... sur, nord, o sigui Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de la USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, jo els escolto per rugby, jo els escolto d'escoltar quan donen a rugby.
1: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània. A Montpeller es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
2: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
1: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
1: Menys dins Amnèsia.
2: Has de terminar la ratllada.
1: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver també Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
1: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
2: Ai,
1: que fort, que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya... I si xerra català, fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, Joan, recordeu quan van muntar l'APAO?
2: La Pau
0: i el La Papit.
2: Quan fa d'això?
1: Mític. No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
2: Què dius? La Pau, tio.
0: Sí.
2: M'invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Papip era aragonès, per no dir-li aragonès.
2: Efectivament.
0: D'acord? I finalment musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, el xerren, sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que és, hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
2: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant?
2: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
0: No.
1: Corroborat.
2: Ja ho he dit jo.
1: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Carche reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
2: Ieclano, me la garras.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
2: No. Però crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser et sona més per la denominació d'origen Jumella.
2: Jumella.
0: Que tenen el vi més barat de súper sempre és de Jumella.
3: De Jumella.
0: Sí. I és del Carche. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carche. Yeah. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carche, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no...
2: Fins que no

0: vaig seure com Carche, eren aquests tres. I ja està, fins a...
1: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
2: Home, és català de Fornells.
1: De juny a setembre o al final d'agost és...
3: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
4: És un dialecte que canvia.
3: En prou d'octubre.
0: Clar, ja en xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
3: De convergència.
0: Ja
1: és barceloní amb reminiscència. Essències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
4: Per Pedralbes. Vine.
5: Quin ventall!
1: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
6: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades. El podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da mamma e sacra mia so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su Marte per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'un naval dir-ne sempre molt bé ses eines. Límit a parretges, cercles de baralls, direccions canviades, rotondes de cavalls, cobert de porqueria, un porc bru!
1: Porc bru! Porc bru! Porc bru!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixes malament davant tothom no em facis massa cas.
1: No!

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu saber on aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tan enfora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campanes.

0: tres plegs.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

vent que susurrava. Alces cap que som aquí. Era un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que se subí. I es Badalí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Lá na mar només hi ha uns Pirineus. Jo hi tinc l'amor i és ell qui m'inspira. Donzelles i fa

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel, i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi, que tothom lo veu,

0: La diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten, llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela, i llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, i viatja, l'animació viatja.
1: Té molta difusió.
0: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona... És un bon...
1: recurs.
0: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
0: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquest aterrament a Menorca? Que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Erija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que... Sí. Amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi se m'ha notat un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.

0: Clar, per exemple, sí, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin... Ja, com deia, com traduir paraulotes i ja, coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències de la ràdio i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen. Perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar, perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

0: els estudis fets en relació als fluxos alimentaris a Menorca mostren que només un 16% dels aliments que consumim es produeixen a l'illa. La resta ve tot d'importació. Feim un 10% de la verdura que consumim i un percentatge encara menor de fruita. Un problema que es repeteix en altres vectors i que repercuteix negativament en diversos paràmetres.
1: Època de muda. Capítol 2. L'autonomia estratègica.
0: Per exemple, en el cas de l'energia està tradicionalment molt pitjor, perquè la producció de renovables era molt testimonial aquí, amb molts d'anys aturada al 3%. Anualment, l'equivalent a uns 220 milions d'euros l'any en petroli s'ha vingut transportant a l'illa per ser cremats a una central molt ineficient, que transforma energia aprofitable a aproximadament una unitat de cada 3 que en crem. En temes hídrics, arriba una gran quantitat d'aigua envasada, que implica també una gran càrrega energètica, entre fabricació d'envasos, procés de càrrega, transport i recollida de residus, a més de la generació de restes de plàstic que romperan en partícules diminutes durant cents d'anys. També tenim aigua, a Ciutadella, emprant el petroli per dessalar. Necessitam aplicar alternatives més racionals. Però el màxim exponent de la dependència exterior es troba representat pel turisme, amb devers 2 milions de turistes que es desplacen prioritàriament per via aèria, que és del que implica més petjada. La sostenibilitat de tot plegat és discutible, a no ser que entenguem per aquest concepte un simple concepte de rentat d'imatge, tan en voga en els dies que corren. Amb tot, mirar d'augmentar l'autonomia de l'illa en aquestes qüestions sembla una bona aposta en un context mundial on la globalització remet i el preu de l'energia habitual s'incrementa. Hi ha un progressiu retorn a mercats no tan llunyans. I la tendència a fer que l'economia solucioni problemes ambientals globals en tot d'augmentar-los s'anirà imposant de grat o perquè no hi haurà més remei. De les qüestions plantejades, unes presenten més dificultats que d'altres. No és fàcil abordar el transport del turisme des del seu lloc d'origen, més enllà d'intentar rebaixar el volum de persones. Demostrat com està que Balears perd renda per càpita de manera espectacular, mentre hem triplicat el nombre de turistes, desinflar la massificació hauria de ser un deure d'institucions, empresariat i agents socials. Caldria reduir vehicles d'estiu i definir un transport públic ben dotat, que connecti amb eficàcia i freqüència el llevant i el ponent. Es podria combinar amb serveis de vehicles privats elèctrics lleugers, que caldria dissenyar amb autonomia per cobrir únicament la poca distància que separa els nuclis de l'eix transversal amb la costa del nord o del sud. Uns vehicles elèctrics que es podrien carregar a partir dels excedents de les plantes solars fotovoltaiques que es van implantant progressivament i que tenen una franja horària amb una producció massa alta per ser abocada a xarxa, però que podria servir per carregar bateries. Per la seva part, un sector agrari diversificat tindria més viabilitat econòmica i generaria economia local. Si es planteja amb un enfocament regeneratiu, és una via comprovada de recuperació a curt termini de fertilitat, biodiversitat, captura de carboni i retenció d'aigua de pluja. Un camí virtuós que Menorca necessita adoptar cada vegada amb més urgència.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució: Jan Ros. Edició: Check Pons.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Mires tu, Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gràcies.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això m'assembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: m'assembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així,
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya. No?
0: A veure, ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental. Senyor. Sí.
2: Ara,
0: senyora, saps?
2: Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem
2: a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no ens confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No ens confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entén, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho dèiem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, de veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no?, és a dir,
3: amb
2: les paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara,
2: sí, sí.
1: Allà cada un el que fa.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire.
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També,
2: això podria ser pràctic.
0: Vino, no? Cafè?
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar,
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh?
0: Sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai. Eh? I per tant, no, gràcies i adéu. Eh? És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai, de dir no vull.
3: No lo hablo.
2: Jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen, simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo.
3: No puedo.
0: Sí, en castellà, per favor, no puedo.
2: Estic visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió.

0: Valencià o del País Basc, és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents. I ja està. Hòstia, no, però... ho toquis.
1: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
0: No.
1: Ah, putes.
2: No, un calamar. Això ho fan a València. Un calamar al manco, cony.
0: I bé,
3: si l'agafes i fuges.
0: Si comencen a tirar...
2: Un calamar, una patata...
3: Te'ls apagues així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
2: una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, un sansapà...
0: No el consumeixes, tampoc.
2: Això...
0: Poseu vots les piles,
2: això ha passat,
0: volem ser entesos.
2: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
2: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
0: No, aquí estem a això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
2: Molt
0: al final
2: difícil.
0: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
2: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
2: També, saps?
1: I tu li apuntes.
2: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
2: Jo faig 2 metres i no puc més.
0: Clar, això és un tema que no...
1: Aixec,
0: no,
1: favor.
0: No
2: tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Clar, que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer
2: jo vull sobreviure.
1: I tu, estiu, clar.
0: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, i t'has de passar tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
2: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
0: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
0: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
0: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
2: Ah!
1: I jo també.
2: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
2: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però sí.
4: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
0: Un sense pa.
1: Ah, això també.
0: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat per un simpa.
1: Fem un sense pa.
0: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
0: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'Estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
2: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí. Agita consciència,
2: sí. Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
0: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te'n els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
2: està.
0: Fer quan no mos volen entendre.
2: Bueno, és una ofensa.
0: Mos hem de fer respectar.
2: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
0: Clar, no, i ja tenim està. La llei que mos respecta, però la pràctica no.
2: Bueno, o sigui que... No sé, això no sé si ho aixecarem ara.
0: Sí.
2: Perquè lo de
4: aixeca-vos.
2: Lo del vi no, es publica qualque suggeriment.
1: Vivi. No. Allà que pagar les consumicions, sobretot.
2: Pagau, o sigui, ara...
1: cabrons. Hombre. I deixeu propina. Deixeu propina en Andrea, que vos dic que vos conto en quant.
4: 10%.
1: Com sou.
2: Bé, anem a escoltar una cançó que m'us proposa

0: Coses tu, no?
1: Clar que sí.
0: Digues, què m'us presentes?
1: La gran esperança roja, de Senyor i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
1: Brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
2: Tens malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: ajuta'm a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Jo no sé què té a ses cordes, que tothom qui les sent riu i a mi me sembla que plores.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent ese recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kuhl, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser els primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Amala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Abans era molt més costós gravar un disc, es va, o gravar una cançó, costava molt més que no ara. Moltes vegades ens havíem de desplaçar a un estudi de gravació, no ho podíem fer d'una manera com ho feim ara molts que s'ho graven a casa, que tothom té el seu estudi a casa. Tenir el seu estudi a casa vol dir tenir un ordenador i quatre aparatets, quatre micros, una petita taula, bueno, aquestes coses. L'internet a la vegada té una forta influència damunt la música en moltíssims de sentits, en molts de sentits. Xerrant amb un dels músics de Pol de Gall, m'explicava que ells dins del 2023 van fer actuacions importants fora de Menorca. Un dels tants, per exemple, va ser en el Canet Rock, no? Van anar al festival aquest Canet Rock i van grups molt importants. Llavors, al moment que s'organitza un festival d'aquest tipus, el que miren els organitzadors és a veure quantes visites tenen a certs canals d'internet. Me refereix, per suposat, a Spotify, aquest tipus de coses. Si tu no tens un mínim de gent que t'escolta, un mínim comptat per mils, no te contracten. És a dir, ni te miren. Ells miren la gent que té més repercussió dins internet per poder-los contractar, no?
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Sa Gramola amb en Pep Cardona, cada divendres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Enginy, càmera i acció, precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Temoner. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
0: Sí, això era la meva primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
1: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
0: Sí, com saps,
1: tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
0: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
1: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no?, que en dèiem, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi, el Premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
0: De quines dates estem xerrant, més o menys?
1: Dels anys 80.
0: Vale.
1: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa.
0: Vale.
1: Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
0: Jo veig com molta informació i me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això hi entra i això no.
1: Clar.
0: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
1: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
0: Ostres.
1: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
0: Curta
1: la sombra. Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser Arxiu d'Imatge i So i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Com ha canviat Balears, si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara.
1: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i podem veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
0: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp de Casa Planes.
2: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era un apassionat de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
1: Casa Planes té un arxiu de més de 3 milions d'imatges, que se diu molt aviat, i a través d'elles podem entendre la història del turisme.
0: Unes postals que tenien imatges ben curioses, tant podien mostrar platges verges com massificades de turistes, hotels a primera línia de mà o camells de Montserena.
2: És molt curiós de veure tot l'arxiu perquè hi ha molts símbols o icones del turisme que no reflexen la realitat. Per exemple, la imatge de les pagès, que és com que ells es presenten a les cartes postals com un reclam turístic, com una vida que no era la real, que era una vida molt més dura al camp. El que és interessant de mirar-ho des del nostre punt de vista d'avui és de veure tota aquesta construcció, saps? Com ha construït una imatge i uns imaginaris al tomb de les Illes Balears i de Mallorca que no estan lligats a la realitat.
3: Les postades tan planes, jo dubto que retratassin un paradís, perquè hi ha camells, hi ha ases amb pagesos, hi ha pageses damunt d'una barca. Jo crec que retrata és purgatòria, i discrepo, perquè s'industrialització del turisme, jo crec que és purgatori.
1: Aquest darrer que hem escoltat és en Cesc Mulet, cineasta mallorquí, creador del documental sobre Josep Planes, Postcards and Memories.
0: Les postals de Planes, a part de mostrar aquest paisatge idíl·lic o decadent, no? Segons com tu vulguis mirar, també te fan reflexionar sobre com era o com és la societat.
2: També hi ha tota una part de les cartes postals que fan aparèixer la dona com a reclam turístic i com també com una terra a explotar i a com un objecte de plaer, i bueno, aquestes coses, saps que ara les tenim com, a lo millor no tant nosaltres, però a lo millor la generació dels nostres pares les tenen com integrades, amb el sentit de que són imatges que hem vist constantment, tant si venies aquí a Mallorca com si anaves a altres llocs, que és com sempre t'apareix una dona despullada i tot això també et fa reflexionar molt i aportar una nova mirada a totes aquestes imatges i a les conseqüències que ha tingut, diguem, tot això a la vida d'avui dels residents i de la gent que viu aquí.
1: L'any 2000 tanca Casa Planes i l'any 2015 Marina Planes hereda l'arxiu fotogràfic i obre un centre de creació artística.
0: En aquest centre hi fan residències en les quals els artistes poden investigar i treballar amb aquestes imatges de Josep Planes. Un d'ells és en Sergio Monge, que va fer el projecte Totes les costes possibles.
4: El que vaig fer allà va ser seleccionar unes 1.000 postals dels anys 60-70, les Balears, on totes hi apareixia amb la línia de costa com a element cohesionador. I tot això ho vaig escanejar i amb aquest material vaig entrenar una intel·ligència artificial perquè generés noves postals artificials de llocs inexistents. L'algoritme generava paisatges que mos resulten familiars, no? Que mos recorden en les de ses postals, perquè ses postals, especialment ses d'emplanes d'aquella època, tenen tota una sèrie de codis que se repeteixen, no? Els mateixos colors, supersaturats, uns hotels blancs, etc. S'obre pretenia ser una invitació a reimaginar la història del paisatge balear i del desenvolupament turístic.
1: I si parlam de reimaginar aquest paisatge balear, el fotògraf David Arquimbau n'és un exemple. Ens ha explicat que vol retratar les seves postals del segle XXI.
5: El nom era un assaig fotogràfic, emprant la paraula postals de manera irònica. És a dir, la meva mirada es fixa en la quotidianitat que m'envolta, que al final és el meu, la meva línia de treball. Per mi el que són les postals autèntiques, no? Contraposant-les d'alguna manera a les postals que compraven o que tenien els turistes. Per mi les meves postals és el que tothom pot veure quan obre la porta de casa seva a Menorca. Escenes quotidianes que, bueno, que només fa falta educar un poquet la mirada per veure-les. Jo recordo, jo havia estat fent feina per una editorial que feia postals i aquelles postals mai estan fetes, ni el mes de juliol ni el mes d'agost. És a dir, fem postals a la primavera perquè quan vinguin ells es pensin que la primavera és igual que l'estiu, no?
4: A jo m'agrada dir que aquí la ficció va ser una altra de les tecnologies que transformen el paisatge. Per poder fer realitat el model, feien falta no només una transformació tècnica d'infraestructures, aeroports, etc., sinó també una transformació imaginària de les sensibilitats, de crear un relat. Silla se transforma primer en lo imaginari i després en lo real, però, claro, en el final la realitat real és molt diferent de la ficció.
0: Aquesta ficció de la que ens parla Sergio Monge és el punt de partida del treball artístic de Bel Follana.
1: Ella ens explica que anava a Magaluf d'excursió per a inspirar-se per als seus quadres.
6: Fa una sèrie d'anys me vaig centrar molt en representar les escenes turístiques que veia a Mallorca. Una exposició que vaig fer, per exemple, se deia Isla Bonita, que la vaig fer aquí a Mallorca i després també a Nova York. El que representaven les pintures eren tant personatges com elements que poden trobar la vida turística de Mallorca. Una piscina plena de gent fent guarrades, potant, uns disfressats com de Teletubby, després un altre disfressat de Superman. I això seria un poc les imatges que més he representat així com del turisme. M'ha cridat l'atenció això. La selva, la jungla, el paisatge exòtico, gent nocturna que se crea a les costes de Mallorca. Te'n vas un vespre a Magaluf i te trobes carrers plens de persones mig en pèl, borratxes, pareixen zombis, ties, azafates que t'estan intentant vendre que entris a la seva discoteca, t'estan intentant vendre xupitos de garrafón màximo, llumets per tot, gent disfressada.
0: Entre les primeres postals de Planes i les imatges que creen aquests artistes actuals han passat molt d'anys. Ha evolucionat el turisme, el paisatge i la societat, i els artistes no poden estar d'esquena a la realitat que viuen.
4: Un concepte que vertebra la meva pràctica artística i la meva recerca és de, que jo li dic, de realisme turístic, no? Que seria aquesta dificultat d'imaginar alternatives en el model turístic, tant en un sentit econòmic com cultural, fins i tot encara quan sabem, quan tenim clar que no funciona, no? És aquest punt en què acabam dient un poc ja sense esperança de ja, però és que vivim del turisme, o que no hi ha alternativa, o que plantejar una altra cosa no és realista, no? Enfront a aquest realisme és on l'art crec que té una potencialitat molt forta, perquè l'art mos demostra estèticament que les coses sempre poden ser diferents, no?
5: En una meva fotografia és un punt de vista totalment subjectiu del meu entorn més pròxim. I el que més m'atrau és el comportament humà i la seva petjada en el territori. Sempre des de l'humor, la ironia, el sarcasme, amb el punt just, i no busco més el riure i que el riure ens porti un poquet a la reflexió. El que veig és que la indústria turística transforma el territori, transforma el comportament dels humans, ja siguin locals o foranis. Des del meu punt de vista, el turisme desarrela totalment en els residents, ja siguin nats o no nats a l'illa, Justament per això, la gentrificació fa que desapareguin aquells elements que identifiquen el territori i arrasa amb les tradicions pròpies. D'alguna manera jo intento reflexar aquest desastre visual a les meves fotografies, no?
1: En aquesta píndola hi han participat Andrea Camp, Ses Mulet, Bel Follana, David Arquimbau i Sergio Monge.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente. Atenció, por favor, de cabineres.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava la llibreria de Camego i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la treguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

metge s'esvaeix, fascinat per tu mateix, et cerques en els altres. I quan et veus t'amagues, no vas voler escoltar la veu de l'eco enamorada, quan et vas

0: en què t'ha ajudat, per què t'ha servit, si la teva vida anterior trobes que el fet de venir a les marxoses t'ha ajudat, atreca't el micro.
1: Estic atordida perquè no m'havia de pensar jo mai, ai, perdoneu, que avui estic molt ronca, no m'havia de pensar mai que jo fos una piqueta d'artista. No m'havia de pensar mai que jo fos un poquet artista, però veig que un any darrere l'altre, pues, encantada de la vida.
0: L'any passat què vas fer?
1: L'any passat era una bruixa i enguany som un pare de família, de que compte nostre, i bueno, seguirem endavant.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra i narra, com de costum, Andreu Llamburu. Per mi és un plaer, com sempre, estar aquí. I avui tinc una invitació més enllà de la pròpia història. Us vull convidar a que, a part de compartir amb jo aquest conte, de permetre que les paraules dibuixin tot el que ara dibuixaran en la nostra imaginació i en el nostre cor, la invitació també és a que, si teniu una estona, aneu a qualque biblioteca i cerqueu aquest conte, perquè té unes il·lustracions brutals, unes il·lustracions tan màgiques que et transporten en el món d'en Milo, que és el protagonista d'aquest conte, i que serà divertit també comparar quin món us heu imaginat a través de ses paraules i quin món va imaginar l'il·lustrador d'aquest conte. Així que allà queda la invitació. Per ara, com només tenim la paraula, permeteu que sa meva veu entri i us acompanyi. I entre tots i totes dibuixem aquesta història anomenada El darrer llop. Va, desconnectem un poc de sa realitat, que ja la tenim molt vista, i endinsem-nos en aquest conte.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils, i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món, va per Valtrus. Tancat dins

qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que sa merda, tant per jo com per vosaltres.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

escriure història d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb els focs.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i em somriu. Serem tres contant un moix, ara puja en Peter Tosh. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè és futur.

0: L'Ajuntament de Mo anuncia que afegirà unes gotetes de xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta pel consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues en guany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó, des de Radio Far, no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres d'un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré i demostraré sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La Figuera comença el seu retir espiritual d'hivern. Durant uns mesos farà un retraïment, com una clausura que l'aïlla de les relacions amb els altres. Xucla les essències més interessants de les seves grosses fulles i després les deixa caure. Va creant una estora molt significativa de matèria morta i seca.

0: Època de muda. Capítol 15. Les fulles de la figuera.
1: Aquest canvi sobtat en el paisatge mostra les tiges despullades contra l'horitzó, un element ben característic d'algunes zones de Menorca. Però les fulles, que ara també creen una visual nova amb tota la base coberta, no seran un residu problemàtic. Hi ha una concentració de petits animals que les roseguen i les transformen en matèria orgànica soluble que pot alimentar les arrels. Ben a prop, la mata llandrisca mostra la seva generositat. Tot l'estiu es manté verda i així contrasta els ocres dels camps conreats. Quasi a finals de la temporada seca, quan tothom es mostra esgotat per la manca d'aigua, ella treu nous brots d'un verd encara més tendre i lluent. Després de les pluges, s'omple de butlletes vermelles que prest maduraran i seran milers de dosis d'aliments per als ocells. Petits fruits del bosc que usen la capacitat de dispersió d'aquells que poden volar per posar-se a la seva panxa i ser després dipositats aquí i allà, juntament amb un interessant paquet d'adob orgànic. De les fulles que renova, en fa un substrat molt ric i buscat per la jardineria. El reblaniment de la terra és un senyal per a algunes espècies de formigues, que aprofiten per escampar la seva estirp. Les noves reines surten dotades amb ales. Durant unes hores tindran el privilegi de volar, de veure el món des de dalt. També ho faran els mascles dels formiguers propers. Una vegada aparellada amb tots els mascles possibles, la reina fecundada aterra de nou per fer un dràstic canvi de vida. S'arrenca ella mateixa les ales i grata a la terra flonja per construir un cau. Ja no sortirà mai més d'aquesta foscor. La sement recollida en el vol nupcial li permetrà posar ous durant molts anys. Nodrirà les primeres obreres amb les pròpies reserves fins que n'hi hagi que puguin sortir a buscar nous aliments. Així s'anirà generant una nova colònia. Els mascles moriran després de la còpula i se'ls menjarà qualcú. Si cauen prop del seu formiguer, les obreres que els van criar els trossejaran i seran proteïna per a la societat subterrània. A la natura, el cicle de la matèria es tanca. Són coses que passen aquests dies de tardor, fàcils d'observar si es té una mica de curiositat. Ho hauria de fer molta gent, especialment aquella que encara no ha entès el problema que provocam els humans quan no tancam el cicle dels residus que generam. Ara hi ha visites organitzades per veure en directe la gestió de l'abocador de Milà, on van a parar tots els fems de Menorca. És una experiència molt recomanable per entendre la necessitat urgent d'un canvi social en relació a les deixalles que cadascú provoca. Una iniciativa que cal promoure per combatre el cunyadisme que es desprèn d'opinions sentides i llegides en relació als sistemes de recollida selectiva porta a porta. Tothom ha de col·laborar per treure la societat de l'adolescència permanent en què algunes persones se situen en temes ambientals. Les fulles que van caient de la figuera ens parlen del pas del temps, dels canvis vitals, i aporten inspiració per decidir-nos a reciclar millor els residus.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

La cançó que acabau d'escoltar es diu Pisco Labis, del grup de música Retze. El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Bones!
1: Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
2: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
1: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
2: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necesser per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen

0: ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
1: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim.
2: S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Molt benvinguts, amics i amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui mos posam en feina prest perquè, com sempre, mos passa de que tenim molta cosa preparada que llavors final no mos hi cap dins solla. Me van demanar que fagués un altre programa, ja havíem fet un, sobre jazz a Menorca, sobre músics que fan jazz o que fan música dins aquesta línia, i mos hi posarem. Abans de res, anem a recordar la cançó que vam posar la setmana passada, que era, com per suposat, un grup d'aquí.

per suposat, el grup que acabem d'escoltar es diuen A Bordo, es deien, o es diuen fins i tot, A Bordo. Era un grup que es va fundar, eren de Mo, i feien això, ja ho heu vist, un pop rock. Van fer moltes versions, però també van fer molta cançó seva. Els components en principi eren bueno, els màxims exponents del grup eren en Popi, com a cantant, i en Víctor Pons a guitarra, en Nofre, del Tabull, que tots el coneixem perquè l'han vist sonoritzar grups per allà, toques baix, en Miquel Cintes tocava la bateria i en Tolo Pons els teclats. També van tenir la col·laboració d'un britànic que era Owen Thomas, que tocava saxo, harmònica i també la flauta travessera. Bé, aquest grup es va fundar a finals dels anys 80, el 88, 89, per allà, i va tenir bueno, una forta influència perquè era un grup que ho feia molt bé, feien moltes versions, sobretot de la moguda dels anys 80, allò, Secretos, Espolis, qualque cançó d'anar a pop, bueno, cançons així, no? Ja ho heu vist. Feien moltes versions i llavors, a part, van anar incorporant cançons noves que al moment donat van gravar en un CD. Aquest CD és de, si no ho record malament, Curiosa Ley, trob. Sí, sí, és de Curiosa Ley. I, bé, el grup va fer, com tots, les seves temporades, van fer moltes actuacions fora, perquè van participar, es presentaven als festivals, van actuar per Mallorca, per Barcelona també, en els festivals aquests de pop-rock, que es feien a la illa veïna, ells hi van participar i sempre quedaven en un lloc bastant per endavant. Si bé no van guanyar, sempre estaven a primera fila, perquè la veritat és que ja ho heu vist, ho feien molt bé. Aquesta cançó es diu Tu i jo, la que hem escoltat, i cantaven en castellà i cantaven en menorquí. Aquesta de Tu i jo era de les que estaven cantades en menorquí, les cançons més, com més lentetes, més balades. Hi ha que dir que aquest grup, una volta van desfer, el que sol passar, com que se fan un grup d'amics, que el grup d'amics potser se desfà com a grup, però que ells es segueixen trobant i segueixen fent la cerveseta quan es troben i xerrant, i llavors els pas dels anys es van tornar a animar i van tornar a engegar un altre disc més endavant, que es va dir 20. Ja dins dels anys 2000 era, no? I bé, van fer això, un altre disc, una mica més ben elaborat i tal, però bueno, ja és un bon referent d'aquest disc que hem escoltat, i bé, per qui no el coneixien, ara el coneixen, i per una gran majoria crec que el manco l'hem recordat, aquest grup. A Bordo, de Mo. Anem a veure, anem a centrar-nos una mica en posar alguns temes de jazz. Posarem un grup que jo li tenc una especial devoció perquè m'agrada molt com fan la música i aquest disc que van fer, per jo el van deixar fantàstic, es diu Serenjassa. Bueno, tabada, tinc aquesta passió perquè surten d'aquí, bueno, s'arrel, la gènesi del grup surt d'aquí de Ferreries, no? Que és d'en Marcel Gené. Aquest grup es va organitzar dins Barcelona, perquè en Marcel, si bé és descendent de ferrierencs, en Marcel, que és pianista, ell viu a Barcelona, bona part de, bueno, durant el curs, deu assistir, venen aquí a fer la temporada d'estiu, aquí a Menorca, a Ferreries, i allà tenien aquest grup que van fer adaptant amb un jazz una mica... bueno, alguns els dirien jazz llatí, perquè tenien aquestes percussions llatines que ajudaven molt, o que ajuden molt en el jazz, no? I van fer adaptacions de cançons populars menorquines i també catalanes, els van adaptar i els hi van donar un aire com a renovat, un aire més jazzístic, per suposat, o més, no sé, com a més alegre, més animat, i van treure bueno, obres com aquesta que escoltarem avui, que és L'amo de Sant Carabassa, ni més ni manco. I de venga, partim amb L'amo de Sant Carabassa, aquesta versió renovada de Serenjassa.

Fantàstica aquesta gravació aquesta. Bueno, m'encanta jo, vull dir que tinc massa greu, tinc aquesta debilitat. M'agraden molt aquestes adaptacions, aquestes versions renovades, no, d'aquestes cançons de sempre. Ara anem més o menys allà mateix, ja, perquè tenim un altre grup que també ha fet algunes d'aquestes adaptacions d'estàndards o de cançons populars menorquines. Vaig trobar en Marcel Nofagàries, que és el pianista del grup Serenjassa i també és el líder i màxim exponent d'aquest grup, i li dic, escolta, tenia un disc aquell tan polit, no feia res més, o que... Diu, està allò ben... I em va dir que, bueno, que amb aquest grup d'amics tenien preparat un altre repertori molt semblant a aquest, vull dir que havien trebat una sèrie de cançons més, així de caràcter popular, per fer possiblement un segon disc o una segona empenta en aquesta idea que van llançar, però al final no van a port, perquè diu que els hi va venir la pandèmia, també avui en dia és complicat muntar un grup, llançar-te, això vol dir després organitzar una sèrie de concerts, de promocions, i bueno, i entre una cosa i l'altra sí que tenien coses estudiades, preparades, però que al final no va anar a port. És una llàstima, van, si un dia s'animen i mos donen una altra alegria d'aquest tipus. Vos proposo ara un altre grup que té unes semblances amb aquest, perquè, pel fet, bueno, entre altres coses, de que és un músic menorquí que s'ha juntat amb altres músics i han fet aquesta formació i han gravat això, un disc, i han fet una sèrie de concerts, van fer una sèrie de concerts. Mos referim a en Pere Arguimbau, que és el guitarrista ciutadellenc, com sabeu tots, per antonomàcia, és el guitarrista, vull dir, quan cerques el diccionari que és un guitarrista ja està surt, en Pere Arguimbau, no? És el guitarrista bueno, de sis de ponent, entre altres coses, i amb un munt de formacions, i que el veiem pertot, i que sempre està dispost a fer una melodia. A part de ser un gran guitarrista, és una excel·lent també persona. I bé, i en aquest cas, amb aquest grup, això era a principis del 2000, ell va viure bastant de temps per Barcelona, va estudiar allà, com va acabar la carrera, va trobar feina de professor de guitarra, i la veritat és que el tenien, l'admiraven molt, perquè és un excel·lent professor també. I en aquest disc hi ha alguns temes que són composts per ells, i d'altres, com el cas de que posarem avui, són arranjaments que han fet sobre cançons populars. En Pere Arguimbau, en aquest cas, en aquest disc, hi havia dues cançons que havia arranjat ell. Una era la balada d'en Lluc, va posar ell la balada d'en Lluc, i una altra que era Ton pare no té nas. Bueno, és allò de que jugar una mica en la melodia, però d'una manera conscient, no? I anar jugant, improvisant, damunt aquest tema. És allò de que si, jo vaig dir que si una cançó tocava acabar en la nota re, no l'acabarem en re, l'acabarem en re sostingut. I anar jugant amb aquestes idees, no?, estrombòtiques, però que a la vegada fan això, donen nous colors a cançons de tota la vida. En aquest cas, Ton pare no té nas, una cançó que tothom coneix i que avui la sentirem interpretada, reinterpretada per aquest grup que és d'en Blue Cat, principis del 2000.

I això era Blocats amb aquest Ton pare no tenàs, una cançó que tothom coneix, però que l'hem sentit avui amb aquesta nova versió reinterpretada per aquests musicassos que ho fan així xerrant l'idioma de jazz. Anem a un altre grup, un grup que es va fundar amb músics d'aquí menorquins i alguns vinguts de fora, però que són residents aquí, per suposat, molt coneguts per tots, en Xanti Gordi. Eres teclista i eres cantant. Ja sabeu, en Xanti Gordi ha acompanyat a moltíssims músics, des de Crit Juanico, en sa banda de música de Ciutella, en moltes ocasions han fet vesprades, vespres de cantar temes així en banda o mig i band amb ell. Bé, en Nito Llorenç, amb el contrabaix, en Sergi Martín, excel·lent guitarrista, i en Jesús Vázquez, bateria. Van muntar, això era dins del 2008-2009, un grup, aquest quartet, que anaven interpretant estàndards de jazz. No eren composicions pròpies, sinó que bàsicament eren un grup que interpretaven feien estàndards, cançons conegudes i d'altres no tant. I vos posarem una cançó que es diu There Will Never Be Another You. No sé per què tenir cançons d'aquestes així en anglès, que ja me costa dir-les, però troc que era això, eh? There Will Never Be Another You. Es de en Just Do It, i bueno, aquí està, que canti en Xanti.

0: you.
1: Perfecte, aquest so que treu, en aquest so professional en aquest tema. M'ho anem 20 anys enrere mínim, perquè el grup que us posarem ara, la gravació aquesta jo diria que és del 86, és un grup que va durar poc, no van fer moltes actuacions, però que van enregistrar aquesta maqueta, era una maqueta, i que era bàsicament tot en temes propis, excepte els d'avui, els que us posarem avui no era un tema propi, és un tema que es diu Estamos Ahí. I bueno, el grup aquest és curiós perquè dos dels qui formen el grup que posem ara també acaben de tocar en el tema aquest que hem escoltat abans. En Sergi Martín, a la guitarra, ja l'hem sentit abans, i en Jesús Vázquez, a la bateria, doncs aquí repeteixen, i en aquest cas ara escoltarem un tema on ells dos també toquen, acompanyats d'en Ricard Remisa en els teclats i es baix en Juan Majuelos. Bé, la cançó es diu Estamos Ahí i la disfrutem.

Ok, i aquesta obra, Estamos ahí de Jasmine. Ja que anar finets, eh? Ja que anar finets de dits, sou no ho pot fer quan té una mica de son o quan no està 100%, són temes complicats d'interpretar i que tenen aquesta gràcia i aquesta sal que caracteritza aquest tipus de música, no? Anem a veure, vos pos un tema de Xaranga de Xubec, que són un grup de la part de Ponent, que com sabeu és un grup, bueno, ells a vegades diuen grup de carrer, perquè és un grup que fan jazz, que improvisen, i és un jazz molt alegre, molt festiu, que els han vist moltes vegades fent passacarrers per als pobles. Per aquest motiu solen dur tot l'instrumental adaptat, és a dir, la guitarra d'un petit amplificador penjat pel coll, saps o trompeta, llavors les percussions també. Si bé és cert que aquí hi ha alguna bateria gravada, normalment solen dur són dos percussionistes, solen dur coses penjades pel coll i van tocant bombos i caixes i alguns plats també, no? I molt allò de les cortines aquestes que duen penjades davant de panxa i que rasquen amb una espècie de didals, no? Metàl·lics, i que els donen un so característic. És una música molt festiva, alegre, i que bé, ells tenen dos discos gravats, que en realitat semblen tres, són dos, n'hi ha dos que es va fer, un es va reeditar en diferent portada, però és el mateix. I anem a escoltar una cançó del 2014. La cançó que han triat és una que es diu The Clown, i per tant fa referència en el món de l'humor, dels pallassos, de la broma, i aquesta cançó va dins aquesta línia. The Clown, cantada per la xaranga de...

Bé, ja veus que això comença amb festa i acaba amb festa. Bueno, l'esperit, la idea que duen aquests músics de fer festa fent música i ho fan així, d'aquesta manera. Hem escoltat una cançó que es diu La Boda. I anem a passar a un altre músic, jo diria que important per lo que és la música de jazz, sobretot, bé, i sense jazz, és un professor, és un pianista, que és en Suso González. No me voldria equivocar, ser cerques del nord, no sé si és gallec o si és basc, tinc dubtes. És qui ho vulgui que ho cerqui, ja us dic jo que és del nord. En Suso González és un estrany pianista que va venir, se va afincar aquí a Menorca, a la part de Ciutella, i és això, un excel·lent professor. Marco Mezquida és, sens dubte, el seu alumne més destacat. Marco Mezquida és un alumne que sempre el reconeix, en Suso, i sempre li agraeix les lliçons que li va donar. No? En Suso ha participat en moltíssims de projectes de tot tipus, ha col·laborat, entre altres coses, també tocant a quatre mans amb en Marco. S'han vist molt, ha pogut veure molt de concerts d'ells dos. Ha acompanyat la capella Vítica, moltíssimes coses. Però a un moment donat es va atrevir a gravar un disc en temes propis. Bàsicament tots són temes propis, n'hi ha un que és de tot el grup, però es van ajuntar amb en Pablo Millas, en el contrabaix, i amb en Dani Rodríguez de la bateria, i van gravar aquest disc que duu el nom de Entonces. Entonces. El nom del grup era això, Suso González Trio, i anem a escoltar un tema, que és el tema que donava inici en aquest CD. Això era el 2011, per allà damunt, i el tema es diu Escriabizado. Anem a escoltar-lo.

Bé, ja ho heu vist, un mestre, eh? En Suso, un autèntic mestre. Hi ha que dir que el món de jazz, bueno, ja quan vam fer l'altre programa de, sobre aquest estil musical, ja vam xerrar una mica de que va tenir com un buit dins del segle XX, així com a principi de segle, l'any 20, l'any 30, trobam algunes coses relacionades amb Menorca, sobretot, a pesar de que s'interpretassin o es gravassin a Barcelona, perquè era Llorenç Torres Nin, que va fer jazz, no? Després, no és fins als anys 80, diríem, que es comença a fer aquest tipus de música, però sí que és cert, i hi ha que agrairò a les escoles de música que dins dels anys 80 es va posar molt de moda això de ses, quan feien les activitats extres, els al·lots, doncs, bueno, es van engegar les escoles de música, no vol dir que abans no n'hi vés, n'hi havia, però jo crec que no tan preparades. Dins dels anys 80 va ser quan hi va ser pujada forta de les escoles de música i els al·lots van començar a estudiar música i quan tocaven un instrument el tocaven, bueno, l'aprenien a tocar lògic on tocava i el tocaven bé. Llavors, què va passar? Que van sortir molt més músics i bé, els anys 90, no és que els músics menorquins dins dels anys 90 fessin molt de jazz, però sí que és cert que molts, si volien seguir la carrera de músic, se n'anaven a estudiar fora i allà normalment acabaven nedant dins aquestes aigües de jazz, no? Els músics que han estudiat carrera, per suposat, deixem a part els músics clàssics, quan tu n'has fet la carrera de guitarra o carrera de baix, però moltes vegades els veiem dins aquesta línia. Per suposat, el que hem fet avui, igual que el que hem fet l'altra vegada que van xerrar jazz, és purament una mostra perquè seguiríem trobant més músics, però sí que és cert que hi ha molts de músics que actualment estan gravant, a vegades en grups de fora, i toquen jazz, vull dir que toquen jazz. I a més ho fan molt bé, eh? Vull dir que són músics preparats, surten músics ben preparats avui en dia. Bé, arribem al final, anem a posar una cançó totalment diferent per rompre una mica tota l'estructura que hem fet de jazz i ens anem a centrar en una cançó que alguns reconeixereu i que d'altres, és el millor, és no. És una cançó que va sortir en casset, és l'única pista que vos don i ja es pot dir, ja vos concretaré exactament de on sortia aquesta cançó i qui era, qui sonava en aquesta cançó. Res més, dir-vos, com sempre, que ha estat un plaer poder compartir amb vosaltres aquestes estones tan agradables i avui fem un repàs per totes aquestes coses que tenen algun tipus de vincle en Menorca. En aquest cas, fins i tot, no només que hi hagi músics menorquins, sinó que ja ho heu vist, que adaptaven alguna cançó popular menorquina i li donaven nova forma i nova vida. Bé, amics, a disfrutar, a ser feliços, que és l'important, i sobretot, si podeu escoltar música, escolteu-la, que sempre això dona alegria i dona bon rotllo. I si és menorquina, encara més, que en tenim molt per triar. Hola, companys, passi-ho bé, una abraçada a tothom. Gràcies. Adéu.

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. O sigui, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren. I llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. I llavors aquest... Vale, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu lo pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona... És un bon...
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca, que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat al... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors Ostres. Estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil, és a dir... Quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas anar al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, em calen molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt... Callejero,
1: sí,
0: també,
1: clar. Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, saps? Per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin... Ja, com deia... Com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan, de sobte, comences a sentir interferències a la ràdio i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen. Perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte, o sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar, perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de febrer, Menorca torna groga. Supos que ja sabeu cap a on vaig. Avui ratllarem d'una herba que rep diferents noms. Flor d'avellana, avellanetes, canaris, caramelles, fel i vinagre o vinagrella. Tots aquests noms m'ho ratllen de les seves característiques. Els pagesos li diuen canari, en clara al·lusió a les seves flors, d'un groc intens que formen uns tapissos molt cridaners per les tanques i camins de Menorca. A Ciutadella li diuen fel i vinagre pel seu gust agre. De fet, els pagesos han d'anar alerta perquè si les vaques en mengen massa poden patir serioses indigestions. El nom de flor d'avellana li ve del petit bulb que podem trobar de baix a terra, des de on surt un tronxo subterrani que acaba formant les fues i, al final del seu cicle, les seves vistoses flors. Un sol bulb pot deixar en un any fins a 20 bulbs més. Això explica la capacitat que té aquesta herba de reproduir-se i escampar-se per tot. De fet, es tracta d'una planta catalogada com a invasora. És originària del sud d'Àfrica, on hi ha un clima molt semblant en el Mediterrani. La flor d'avellana va arribar a Menorca fa un parell de segles, segurament com a planta ornamental, i amb el temps ha desplaçat a moltes espècies pròpies de l'illa. Diuen que una manera de lluitar contra aquesta plaga és quan està en flor. Si en aquest moment s'arranca, es veu que la planta perd molta força. Però no mos hem d'enganar. La flor d'avellana ha vingut per quedar-se. No hi ha volta de fuga. En el fons, som els humans els responsables de la seva propagació. I és que el món està ple de canvis. I els camps de Menorca, també.

0: En aquest capítol hem escoltat Ullastre, de Pere Arguimbau Trio, i la balada d'en Lucas, de Los Parranderos.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Mallorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

La il·lustració a Menorca és una monografia breu. No arriba a les 70 pàgines i pel que fa a la mida del volum, s'adiu perfectament amb el que entenem per llibre de butxaca. És un volumet que fa bona la dita que situa en els pots petits la bona confitura. Tot i això, la conversa que al seu voltant va mantenir l'autora, Fina Salort, va ser tan pròdiga que l'hem haguda de dividir en dues parts. En la primera, és a dir, en el podcast anterior de Lectures Retrobades, van conèixer l'espai en el qual escrivia la nostra autora, que a la vegada ens va llegir un tast del llibre que protagonitzava el programa. Tot seguit, vam iniciar una conversa que a partir dels continguts de la il·lustració a Menorca ens havíem anat a conèixer el context que entre els segles XVIII i XIX havia permès l'existència de la cultura de les llums a la nostra illa, i de les tres generacions, encapçalades, respectivament, per Joan Ramis, Antoni Febrer Cardona i Vicenç Albertí Vidal, que l'havien protagonitzada. Vam dedicar la darrera part de la conversa a Joana de Vigo i Esquella, dona il·lustrada de l'època, amb una activitat cultural extraordinària. En la segona part de la conversa, que som a punt d'encetar, parlarem de la situació del català a la Menorca setcentista i vuitcentista, de la importància del teatre i d'altres gèneres literaris que es van conrear a l'illa en temps dels Jans i del naixement de la historiografia moderna illenca, abans de fer una valoració final del que va significar la Menorca il·lustrada en el conjunt de la història de la cultura catalana i del lloc que ocupa en la nostra memòria col·lectiva. Per tancar el podcast, com és costum en aquesta casa, Fina Salort ens recomanarà tres lectures per retrobar.

0: El segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè ens exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares, hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que s'anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment. I no cal que et digui que a partir del Tractat d'Amiens del 1802 la cosa ja es desferma. Ja es desferma. Perquè després aquí sí que ja tenim bisbe espanyolitzador, bisbe Juano, per tant, els àmbits ja es van ampliant. Església, ensenyament, premsa, evidentment tots els àmbits allò més oficials, i la cosa en aquest moment s'agreuja. Clar, aquí és quan és interessant. Justament en aquest moment és quan Antoni Febrer Cardona emprèn aquest gran projecte de què ja hem parlat, gramatical, lexicogràfic, traductor. Per què ho fa? Molt de temps s'ha parlat del solitari de... No és el solitari de Mahó. N'Àngel Mifsud, quan l'any 96 es va presentar el llibre d'Anna Maria Paredes sobre Antoni Febrer i Cardona, va ser el primer que va començar ja a incorporar aquesta idea d'aquesta lucidesa d'Antoni Febrer i Cardona, que era molt conscient que s'estava obrint una nova dinàmica històrica, la que duria el liberalisme, per tant, a l'acabament de l'antic règim, i que allò que estava també en debat era el tema de les llengües. De fet, podríem dir que Antoni Febrer i Cardona el que va fer, jo sempre m'ha agradat parlar-ne com d'una balança en dos platets, a mesura que s'estava omplint el platet del castellà, ell anava posant totes les eines per evidenciar que el català com a llengua tenia totes les capacitats, potencialitats, tot per erigir-se en llengua realment de cultura. Per tant, aquí hi ha el paper clau d'Antoni Febrer Cardona. El que passa, potser hauríem de recordar que quan ell ho fa, el panorama històric estava més obert. Som nosaltres que sabem com, quan i com s'acaben les coses, i realment ja sabem que es van acabar malament, i que, per tant, el procés de castellanització va anar avançant amb un mateix Vicenç Albertí, que havia traduït desenes i desenes d'obres al català de Menorca i les havia adaptades, ja als anys 20-30 empra el castellà com a llengua de cultura.
0: Ara hi arribarem, perquè parlarem de teatre.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè, de fet, el gènere literari per excel·lència durant la il·lustració menorquina és el teatre.
1: Sí.
0: En parles al següent capítol del llibre, que es diu La vitalitat i la qualitat teatrals entre la tragèdia i la comèdia. Per què és tan important com a gènere, com a gènere il·lustrat?
1: Sí.
0: I aquí crec que toca destacar la trilogia teatral de Ramis, però també aquestes traduccions, adaptacions i versions que fan altres autors il·lustrats i il·lustrades a l'illa.
1: A veure, jo d'entrada diria que hem de partir de la base que el teatre és el gènere literari per excel·lència de l'Europa il·lustrada. Aquest teatre que realment veu del classicisme francès del segle XVII, amb dos grans noms que a Menorca es faran molt presents, que és Racine, com a tràgic, i Molière com a comediògraf. Clar, per què és tan important? I aquí sí que el que diré és, senzillament, una objectivitat que podem trobar a llibres de grans estudiosos universitaris. Per què és tan important? Perquè és l'única mostra que tenim a la literatura catalana del XVIII i començament del XIX, és l'única mostra que tenim d'aquest teatre culte en llengua catalana. És a dir, no cerquem cap Lucrècia fora de Menorca, no cerquem segons quines versions teatrals, perquè no les trobarem. Perquè, clar, el drama quin és? El drama va ser que realment, al llarg del segle XVIII, l'ús culte i literari del català es va perdre. Es va perdre. Excepte Menorca, en què aquests escriptors, la mateixa llengua, que és la llengua de la societat, també l'empren. Com passa a totes les cultures

0: acabar si no, i jo la recoman, però després hi ha tota una constel·lació enorme de traductors, adaptadors, Qui destacaríem, ho hem dit també, destacaríem sobretot Vicenç Albertí, que Vicenç Albertí estava lligat a Sa Casa de la Misericòrdia, per tant, obres de teatre, agafa els grans noms de la dramatúrgia europea, els grans, i els du als escenaris maonosos, i no podem oblidar que tot aquest gran ambient acaba quallant el 1829 amb la creació del Teatre Principal, però després ja bufaran també altres aires. Hi ha Joana de Vigo, com a traductora de teatral d'aquesta Ifigenia Tàurida, però també Fabré i Cardona. Fabré i Cardona tradueix obres de teatre de Léger en tragèdies, comèdies, també molt d'autores de classicisme que ja al segle XVIII rebrà el nom de neoclassicisme, amb tots aquests referents que el connecten amb el món clàssic grecollatí.
1: El teatre va ser cabdal,
0: sí,
1: però no va ser l'única manifestació literària d'aquesta Menorca il·lustrada. El següent capítol, que titules de la poesia neoclàssica, rococó i popular, a la prosa memorialística, assagística, didàctica i científica, abordes la importància que van tenir altres gèneres durant aquest període il·lustrat i parles de resultats també en alguns terrenys espectaculars. Em pots citar?
0: Sí. Un que també m'hi hauria pogut referir abans, per exemple, el diari d'amor de Joan Roca i Vinent. Escrit, a més, un diari fet des d'una consciència cívica. No és un diari d'allò que li passa, sinó convertint Moó en la protagonista dels seus textos. Sé que està digitalitzat, que tothom hi pot accedir, però jo espero allò que algun dia allò el puguem realment tocar. És una obra impressionant. Hi ha Álvaro de Maldà, a Barcelona, que també escriu en català, però són concepcions radicalment diferents. En segon lloc, hi vaig marcant un crescendo, perquè arribaré a l'explosió final, diríem, una figura que jo crec que tampoc no sona prou. Josep Sancho, Josep Sancho, del qual en Xavi Martín va publicar un diari seu importantíssim, publicat per l'Abadia, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Però jo voldria aquí, perquè sé que això despertarà interès, dir que és l'autor d'una història natural de Menorca, d'una història natural. La cultura ho abraçava tot, aquí a Menorca, d'una història natural de Menorca que va escriure en català l'any 1814, que li van dir que en català no, ja el 1814, que la va traduir ell mateix en castellà el 1822 i que tanmateix encara és inèdita, tot i que de fa anys s'estan fent molt de passos de cara a la seva edició. I la bomba final, com tu dius, un exemple espectacular, Pasqual Calbó. Aquest Pasqual Calbó, que és el gran pintor de la Menorca de finals del XVIII i de començaments del XIX, Pasqual Calbó, que fa un gran, tira endavant un gran projecte pedagògic a favor dels menestrals, oferint-los totes les bases, diríem, científiques que necessiten, i, per tant, autor d'una sèrie de tractats, també donats a conèixer per Hernández Sanz, dels quals, i aquí sí que voldria convidar la gent que ens escolta a cercar-los, perquè són realment només per mirar-los, hi ha coses que no. Se n'han publicat ja dos volums, falta el tercer. Els tractats de matemàtiques pures, segur que hi ha gent de ciències que escolta, i el segon tractat de física experimental i matemàtica. A més, uns tractats, com Antoni Roca Rossell ha demostrat, que també demostren com controlava i dominava tots aquests referents científics europeus. Per tant, un exemple més, que Menorca va ser, al llarg del segle XVIII, va ser una terra, una illa europea.
1: Queda un darrer àmbit a tractar, perquè el capítol El naixement de la historiografia menorquina expliques com de la mà de la il·lustració apareix a l'illa i, entre cometes, cit, la historiografia pròpia d'acord amb les coordenades de recerca documental i de redacció d'una història civil. Tancant cometes. ho fa...

0: aquest naixement de la historiografia, per dir-ho d'alguna manera, en dues empentes o etapes. Quines són aquestes dues empentes o etapes i qui les protagonitza i en què consisteixen?
1: Mira, la primera empenta és la de l'interès per la història, que és un interès molt il·lustrat. La història és clau. Si anàvem a mirar quants llibres d'història hi havia a la societat maonesa, n'hi havia molts de llibres d'història. L'interès per la història és fonamental. Per tant, hi ha una primera etapa que es veu molt bé a través de la societat maonesa, en què la història desperta molt d'interès per coneixement, propicia també debats i propicia també determinades traduccions de textos. Però, clar, a Menorca, crec que ho sabem, la primera història de Menorca, la d'Armstrong, mitjan segle XIX. I, per tant, la segona part ja és la lectura, estímul, sinó que ja la dirigir-se en historiadors i aquest pas el fa Joan Ramis i Ramis. Que aquí també hi hauria moltes coses a dir, jo només les apunt, perquè a vegades també hi ha molt de tòpic sobre el Joan Ramis com a primer historiador de Menorca. Joan Ramis, a partir de la conquesta espanyola de Menorca, clar, els que van conquerir Menorca el 1782 no sabien gaire res de Menorca. Per tant, van necessitar demanar informació. Hi va haver tota una gent que em va donar, Antoni Roig, el mateix Joan Ramis. A partir d'aquí, Joan Ramis, el tema de la història, el converteix en el centre del seu interès. Es dedica durant anys i anys a recopilar, a documentar-se, per acabar establint aquest gran projecte que era tendent a escriure una història civil de Menorca. De vegades s'ha dit, i aquí aquest tòpic l'hem de desfer, que ell ho va fer en castellà perquè es va doblegar, perquè no sé què. Doncs no. Jo raonaria que el fet que Joan Ramis escriu en castellà és perquè aquests llibres no els adreça en els menorquins, sinó que els adreça a la comunitat culta hispànica i europea que pot llegir en castellà, amb un objectiu molt clar, que és en un moment en què Menorca és qüestionada, demostrar com Menorca historiogràficament realment es pot equiparar a les grans dinàmiques històriques d'Europa. I permet-me només, i Joan Ramis tindrà una continuació amb el seu germà, gendre i marmessor del seu llegat, que serà Antoni Ramis, de la segona generació, que fa una obra historiogràfica que cal reivindicar perquè és importantíssima.

0: arribam a la conclusió del llibre. Aquí refermes la importància de la il·lustració menorquina. Evidentment, en aquest programa, en tot el que acabes de dir, queda totalment demostrada aquesta importància i queda també reforçada aquesta idea o aquest encert que va tenir Jordi Carbonell, que va parlar del període menorquí de la literatura catalana i, de fet, per acabar, fas un recorregut pel tractament que la historiografia literària i cultural catalana ha atorgat a aquesta etapa. I aquí, tal vegada, no només parlant del tractament en general que fa la historiografia literària, que segurament no ets la que es mereix, no se li dona, crec jo, encara suficient importància. No hem vist, per exemple, una Lucrècia representada...
1: El Teatre Nacional de Catalunya.
0: Però, per altra banda, també crec que un llibre com aquest contribueix, o hauria de contribuir, a aprofundir un poc més dins aquest coneixement que es té a Menorca. Menorca sembla que tothom sap que van tenir un segle XVIII en què van passar coses, però crec que a la vegada és una imatge totalment superficial, molt
1: plana.
0: Molt plana. I un llibre com aquest ha de contribuir a poder veure que davall d'aquest tòpic hi ha coses, uns continguts molt profuns, molt importants.
1: Molt importants.
0: Que mostren que Menorca, Déu-n'hi-do la Menorca del segle XVIII.
1: Sí, totalment d'acord. A veure, tu has dit acadèmicament sí que el segle XVIII, allò, si tu vas als grans volums d'història de la literatura catalana, Joan Ramis és l'autor canònic de la literatura del segle XVIII, ningú pot anar a estudiar una filologia a qualsevol universitat que no hagi d'estudiar el segle XVIII, però això no és això, és a dir, tu has dit molt bé. No ocupa l'espai central que li correspon perquè encara hi ha massa gent que creu erròniament que això, uf, el segle XVIII. El segle XVIII, que, com si caigués molt enfora, saps? Com si fos. Però obliden una cosa que és fonamental. I en aquests moments, ara veuràs per què ho dic, crec que encara més. I és que és la Menorca de la il·lustració, la Menorca de la raó, la Menorca de l'argumentació. Vull dir, la Menorca que es posa al costat dels grans missatges universals, eh? Per tant, jo sempre dic una cosa, quan llegim un il·lustrat, no entrem en el túnel del temps, mai entrem en el túnel del temps, sinó que ens enfrontam en el nostre propi present. Llegir Lucrècia, per favor. Llegir Lucrècia és un mirall que ens interpel·la ara mateix. És igual que l'argument agafi uns personatges de Tit Livi, però el debat continua sent vàlid. I jo te diria, ja ho he apuntat, més en aquests moments en què ens cal potser reivindicar allò, una societat, un món, que se sàpiga emmirallar més en el raonament, en tot allò que ens fa humans, en un moment en què la realitat humana està com molt cosificada, com molt... Qui trobaran a la Menorca al segle XVIII? Hi trobaran una realitat que ens interpel·la ara mateix, d'una riquesa realment impressionant. A més, allò, jo te diria una cosa, que en aquest cas, aquesta Menorca, tu ja ho has apuntat, no ocupa aquest lloc ni dins dels propis menorquins, que es conformen amb aquest tòpic de la Menorca cosmopolita, en diuen. Home, la Menorca cosmopolita va ser la Menorca més menorquina que ha tingut la història. Per tant, no només ho diria els propis menorquins, sinó que si ens poguessin sentir, ho diria els catalans de Catalunya, del País Valencià, de Mallorca i d'Eivissa, perquè realment aquesta il·lustració és patrimoni de tots. Va néixer i es va originar a Menorca, però no queda dins Menorca. En aquest sentit, tu has dit molt bé, penses que és una imatge clau, Lucrècia hauria de ser una obra realment coneguda i reconeguda dins el conjunt de la cultura catalana, representada periòdicament al Teatre Nacional de Catalunya.
0: Bé, el volum es complementa amb una sèrie d'annexos. Hi ha, segons, 14 documents històrics que arrodoneixen la visió del període i, d'acord amb Maria Paredes, permeten abundar en els temes apuntats i comprovar el rigor de les afirmacions de Josefina Salor. A més, hi ha una útil cronologia, 1646-1841, que situa els grans noms i fites culturals illenques en els contextos més amples de la península Ibèrica i Europa, i, per acabar, hi ha una succinta bibliografia comentada i actualitzada. Arribam al final d'aquesta passejada per la il·lustració Menorca, de Josefina Salor. Què li diries a un hipotètic lector que, després d'escoltar aquesta missió, es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
1: Li diria que ho fes, que si es planteja aquesta possibilitat, que la faci. Em sembla que ho he dit abans, però no sap greu repetir-me. Aquest llibre no és un llibre per llegir-lo i tancar-lo. Aquest llibre és un mapa. Aquest llibre és un mapa. I, a més, aquest lector, a partir d'aquí, podrà ampliar en coses que s'han publicat posteriorment. Podrà cercar. Per tant, aquesta lectura d'un parell d'hores, jo crec que amb un parell d'hores en té prou, se li pot allargar quan vulgui i com passen tots els viatges a territoris que ens agraden i pot retornar sempre que li vengui de gust. Per tant, que el llegesqui, que el rellegesqui, per favor.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavall.

0: A més de parlar amb Fina Salord del llibre La il·lustració a Menorca, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina, i en aquest cas, dus un nom que ja ha sonat,
1: sí.
0: Que ja ha sonat i que està molt lligat a sí. Aquesta Menorca de la il·lustració.
1: Sí.
0: Quina és aquesta recomanació?
1: Bé, jo primer de tot recomanaria a Joana de Vigo i Esquella, la seua Ifigenia Atàurida, que es va publicar l'any 19 per part de la UIP, de l'IME i de publicacions de l'Abadia de Montserrat. La recomanaria perquè crec que llegir aquesta Ifigenia l'hem de llegir de la mà de Joana de Vigo, que realment és una traducció, però mirant també d'entendre que la va dur en aquesta tria, i realment és impressionant, perquè Ifigenia en grec vol dir la dona forta, i és una dona forta a través de la qual es vehiculen aquesta universalitat dels missatges il·lustrats. La condemna de la violència política, la condemna de la violència ideològica, en aquest cas a través d'una religió, però ara ho podríem ampliar perquè podem actualitzar també aquests missatges, i sobretot la defensa de la humanitat que és en totes i cada una de les persones, i sobretot amb aquest estranger que encarna Orestes, el seu germà, sense que ella ho sàpiga, i que ella, com a sacerdotessa, hauria de sacrificar. I s'hi nega. S'hi nega en nom d'una llei natural, és a dir, d'aquesta ètica profunda que jo crec que n'hi hauria de n'hi ha en el cor de totes les persones.
0: Molt bé. Ampliem el cercle.
1: Sí.
0: I a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I ja t'he de dir que, jo, que venguis amb un assaig, que és un gènere que moltes vegades passa desapercebut. En certa manera, la il·lustració a Menorca no deixa de ser un assaig divulgatiu.
1: Sí.
0: Aquí ens dus també un clàssic de l'assaig en llengua catalana.
1: Un clàssic d'Hug Joan Fuster, evidentment el gran assagista, com diuen Damià Pons, equiparable als grans intel·lectuals de l'Europa del seu temps. De fet, hauria pogut triar moltes obres, però pensant en aquell públic que vulgui entrar-hi, el diccionari per a ociosos. A més, em fa gràcia, encara hi ha rastres il·lustrats, perquè, de fet, ell ja remet també els il·lustrats, el diccionari de Voltaire. Per tant, el diccionari per a ociosos, que té una lectura fantàstica, permet veure tot aquell escepticisme, ironia, tot aquell joc que s'ha fet de pensament i de paraules de Joan Fuster, i jo crec que és un llibre que té garantit l'interès dels lectors, tant en aquelles entrades més llargues que funcionen com a microassaig, com en algunes que són veritables aforismes, aquests aforismes pels quals Joan Fuster és tan conegut. Fins i tot, em sembla que aquí agafo una idea que t'he llegit de tu d'alguna banda, fins i tot en aquelles coses que pot haver-hi una distància, fins i tot és interessant, perquè ens obliga a continuar aquest diàleg en el lloc on ella el va deixar. I a més, i ara somric, ho faig en pla també un poc interessat, perquè jo crec que Joan Fuster despertarà molt prest, tornarà a despertar molt prest, després de l'any que li vam dedicar el 22, l'interès de tanta gent, perquè ja es impremta el gros volum titulat Joan Fuster i les Illes Balears, que jo crec que als lectors específicament de Menorca també els servirà per reviscolar l'interès d'aquest gran assagista, d'aquest gran intel·lectual i també traductor.
0: De fet, traductor, entre altres, d'obres...
1: Sí.
0: Manco d'una de les obres més conegudes del tercer autor que ens...
1: Que és... Sí,
0: Perquè, de fet, Joan Fuster va traduir L'Estrany, per exemple.
1: Per exemple, entre d'altres.
0: Entre d'altres, sí. I de fet, aquesta evidentment no la va poder traduir per una qüestió temporal, però acabarem amb una darrera recomanació que pertany a la literatura universal, que també té connexions en l'illa, que té connexions amb... Vostès, i que
1: tot, si tot està lligat. Sí.
0: Tot està lligat, i quina és aquesta
1: A veure, jo hi he pensat, però no m'hi puc resistir, perquè és el que em neix. Jo he de recomanar El primer home, d'Albert Camus. Aquesta novel·la pòstuma, que no es va publicar fins l'any 94, i que realment va obligar a repensar Camus i a tornar-lo a col·locar en el centre del nostre món, del nostre món més gros. I el recomano perquè és una gran novel·la, és una novel·la bàsicament de formació, una novel·la de formació, així es diu, una novel·la inacabada, però que tot i així és meravellosa, perquè m'agradaria llançar un missatge una vegada més, em sembla que ja ho he fet, perquè és la novel·la dels menorquins d'Algèria. És una novel·la que té uns lectors privilegiats que som la gent de Menorca. I això ho hauríem de tenir clar. Si volem realment conèixer què va significar la gran emigració menorquina a Algèria, el fruit més destacat és Albert Camus, llegim El primer home, perquè tenim assegurades tantes coses, tenim assegurada emoció humana, tenim assegurada bellesa literària, però tenim assegurada també memòria, que és memòria menorquina. Per tant, jo crec que El primer home hauria d'ocupar un dels llocs primers dins les biblioteques de tots els menorquins i menorquines.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que han estat molts, però especialment la il·lustració a Menorca, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Fina, per acceptar de participar en aquest programa. Ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu.
1: Moltes gràcies a tu, Isma, per dur endavant tot aquest projecte, que el trobo interessantíssim i que ens permet allò de retrobar-nos amb els nostres escriptors i escriptores, i per tant estàs enriquint molt tot el nostre món referencial. Moltes gràcies a tu i a Ràdio Far. Sí.
0: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

Bueno, un record, mon pare i ma mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan, els primers records que entenc, ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es balla del millor, balla pedanis de, o sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així, a pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar esclat de sang, els parcs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Eren uns anys en els quals a Balears gran part de la gent vivia del camp i l'entrada del turisme va portar un nou motor econòmic. En aquella època, com diu molt bé Antomeu Penya, els músics d'hotel podien viure i molt bé de la música.
2: Som privilegiats perquè m'he pogut dedicar a el que jo realment hagués fet sense cobrar. Si hagués estat un fuster, si hagués estat advocat, si hagués estat pagès, que precisament som... hagués pagat i tot per poder fer el que faig, cobrant.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

mòbil al carrer. Veig la porta. El mòbil a la porta. Trec les claus. El mòbil al pany.

tenir un secret és tenir una informació que poques persones saben. Hi ha secrets que han marcat la història i petites històries que guarden grans secrets. Hi ha secrets còmplices i d'altres plens de traïció. Secrets per sobreviure i vides secretes. I després hi ha secrets màgics guardats en cada conte. Comencem La mà de contes a Ràdio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Nalila vivia en un petit poblet de Kènia, on el sol queia com un mantell de foc des de feia molt i molt i molt i molt de temps. Feia tanta calor que Nalila, la seva mare, el seu germà i tots els habitants de la tribu no s'atrevien a sortir de les seves cabanyes. Feia tanta calor que ningú podia recollir sa llenya, ni arrencar ses males herbes de les collites, ni munyir ses vaques. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, que el pou s'ha ben eixut, es lamentava sa mare un vespre on ningú podia dormir. Ai, aviat els cultius també s'aixugaran i nosaltres necessitem aigua per poder viure. Nalila desitjava que el sol s'apagués, que apareguessin els núvols i que plogués un poc. Però ja us podeu ben imaginar que el sol no es va apagar, els núvols no van aparèixer i la pluja no es va presentar. Un dia qualsevol d'aquells de conte, al capvespre, l'avi de Nalila li va contar una història. I és que resulta que feia molt i molt i molt i molt i molts d'anys, quan ell encara era un fiet, va arribar en el poble un home que coneixia un secret. El secret de la pluja. Perquè plogui, cal pujar a la muntanya més alta, xerrar en el cel i explicar-li una cosa molt, molt, molt, molt, molt, molt trista. I llavors el cel plorarà. Aquell vespre, Nalila no va poder dormir, pensant en tota aquella història que el seu avi li havia explicat. I tot just el sol va sortir, Nalila encara era desperta i es va llevar. Va sortir de casa i va anar a cercar la muntanya més alta. Va caminar i caminar i caminar fins que va arribar al peu d'aquella immensa muntanya. Llavors va començar a pujar-la, cada vegada més alt i més alt i més alt i més alt i més alt i més alt, fins que va arribar al cim. I allà, Nalila va respirar, va mirar en el cel i va començar a explicar-li totes les coses tristes que a ella li podien venir en el cap. Li va explicar el dia que el seu germà es va fer una ferida a la cama tot perseguint una gallina. O el dia en què ella es va cremar la mà quan ajudava sa mare mentre es feien el dinar. I aquell dia que... sí, aquell dia... Ai, Nalila intentava cercar històries tristes, però no hi havia manera. De fet, el cel no es commovia, res alterava el cel. I el sol continuava allà, ben gros, brillant, immutable, com un poderós rei en el seu tro blau. Fins que va arribar un moment que Nalila ja no va poder més i es va posar a plorar. Jo ja no sé què fer. El poble es mor sota el sol. Ja no podem recollir la llenya, no podem sembrar, no podem munyir les vaques. El pou ja no té aigua, les collites s'han assecat. No tenim res per menjar i aviat tots morirem. Gemegava desesperada Nalila. Hi va haver un moment que el plor li va impedir continuar xerrant i es va quedar allà, en silenci, amb el rostre banyat en llàgrimes. I de sobte va notar una suau brisa a la seva cara. I el vent va començar a aixecar la terra sota els seus peus.
Els nívols, com un esbart d'ocells blancs, es van unir per tapar el sol i, contagiats per la tristesa d'aquella fieta, es van anar enfosquint fins que tot el cel es va tornar negre com el Venus. De sobte, un gran llamp de llum va travessar el cel i el rugit d'un tro ho va envair tot. Nalila va sentir que una gota li acariciava el seu peu. Després, una altra gota, i una altra, i el cel de sobte plorava i les seves llàgrimes mullaven tota la terra. Nalila va agitar els braços i va mirar cap amunt. Sa pluja queia sobre la seva cara i li recordava els petons de la seva mare. Va córrer muntanya baix i no va parar fins a arribar en aquell poble on tots cantaven i ballaven per donar sa benvinguda a la pluja. Sa mare de Nalila, quan la va veure, va sentir un gran alleujament en el seu cor i la va abraçar ben fort, ben fort, ben fort, així com només fan les mares. Llavors, el seu avi va mirar a Nalila i li va picar l'ullet. Nalila va somriure. Només ells dos sabien quin era el secret de la pluja. I tu, ens guardes aquest secret? Lila i el secret de la pluja, d'en David Conway.

0: que agafar.
1: Jo el vull amagar.
2: No, ja estic molt cansada.
3: Jo també.
4: Era que no contem un conte.
0: Sí!
2: D'acord, d'acord.
0: Jo en sé un.
3: Jo també.
1: Qui?
3: El de la Blancaneus.
0: No, és de massa.
2: És un rotllo.
0: Jo en sé un que el va contar el meu avi.
4: Quin avi?
0: El que era sabater.
3: Sabater de banqueta?
4: Sí. Què vol dir sabater de banqueta?
1: Doncs que feia sabates.
3: Seien una banqueta.
2: Ah, explica, explica.
3: Sí, conta'l.
4: Com es deia el conte?
0: El conte de sa cabreta.
2: El conte comença així.
5: Vol dir que això era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer es dinar, se va trobar sense gens de joivert. Va cridar sa filla major i li va dir:
6: «Mira, vés-te'n a sort a dormir un poc de joivert i frissa, que l'he de mester tot d'una».
5: Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que, espipellada va, espipellada ve, se menjava joivert. Quan ella ho veu, li diu:
6: «Cabreta, què fas aquí?»
5: I ella contesta:
7: «Me menges joivert!»
6: «I per què te'l menges?»
5: I ella, amb una veu molt fonda, que feia por, va contestar:
7: «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he beguts. I ara te veuré a tu. Nyam!»
5: I se la va enviar amb un glob, tota sencera. Sa mare, qui frissava prou perquè el necessitava prest de joivert, quan va veure que sa filla major se destorbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir:
6: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teua germana està tanta estona a dormir a joivert».
5: Ella se n'hi va i per el món va afinar sa germana. Però sí sa cabra, que escapçava joivert amb ses dentetes, i just que la veu, ja diu:
6: «Cabreta, què fas aquí?»
7: «Me menja joivert»,
5: respon ella.
6: «I per què te'l menges?»
7: «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he beguts. I ara te veuré a tu. Nyam!»
5: I també d'un glob se la va enviar. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingut o embaducat per no res, i va cridar sa petita perquè anàs corrents a cercar-les i que li duguessin prest a joivert. Ell què me'n diríeu? Sa petita hi va anar i li va passar igual. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob se la va empassar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes et estorbaven tant a tornar. Per fi, va cridar sa moixeta i li va dir: moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meues filles que he enviat a sort a cercar Joabert. No venguis, que no tornin totes. I sa moixeta, meu, meu, ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però, així que arriba, sa primera cosa que va veure va ser sa cabra i també li diu:
8: cabreta, què fas aquí?
5: I ella contesta:
7: me menja, Joabert.
8: I per què te'l menges?
7: Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ja som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Iam!
5: Pega sota i també se la va veure sencera. Però quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa a rascar amb ses ungles amb tota sa força. I sa cabreta, bons bels, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar a casa seua ben alegres.

0: Ha sigut molt, ha sigut molt divertit.
1: Quedem un altre dia, que m'agrada molt.
2: Explicarem un altre conte.
3: Sí, jo li demanaré a la meva tia. Jo li diré a sàvia.
4: Jo, sàvia!
5: I quedarem un altre dia.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent ese recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kuhl, León Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo sí. Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar, que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que, bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé. Ostres. Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts, hola a tothom. El 15 de febrer de 1990 és la data d'una de les fites televisives que van marcar una generació d'espectadors juvenils. S'estrenava a TV3 la sèrie d'animació japonesa Bola de Drac, d'Akira Toriyama. L'animació japonesa, l'anime, en el nostre país ja es coneixia. Sèries com Kimba, el lleó blanc, o Chopi, la princesa, d'Osamu Tezuka, Mazinger Z de Gonagai o Commando G de l'estudi Tatsunoko Productions, i també moltes altres, s'havien vist en els anys 80, però eren una anomalia conegudes per uns pocs frics de l'animació. Bola de Drac va enganxar milers i milers de lotes i al·lots i va ser la porta d'entrada d'aquesta generació, tant a l'anime com en la seva versió en paper, es manga. No enganaré a ningú. Jo també em vaig embalar tota Bola de Drac, però no va ser aquest anime el qual em va fer enamorar del món de l'animació japonesa i de ser un dibuixant frustrat, però això és un altre tema. Amb l'èxit de Bola de Drac, les productores de televisió del nostre país es van animar a introduir altres sèries i pel·lícules d'anime, i entre aquestes, l'obra de la qual ratllarem avui. En aquest nou capítol, ratllam de Nausicaa de la Vall del Vent, d'Hayao Miyazaki. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Freak.

per aquesta aventura, mos traslladam a un futur llunyà, 1000 anys després d'una guerra mundial i apocalíptica. És a dir, estem en un món postapocalíptic. La Terra, a causa de les armes que es van emprar en aquesta guerra, apareix coberta quasi completament per boscos contaminats amb gasos tòxics i on la flora és verinosa. Ets a causant de propagar aquesta toxicitat i la major part de la fauna que ha sobreviscut són insectes de tota casta de mida, des dels més petits en els gegantins. La humanitat ha estat gairebé extingida. Malgrat tots els nostres pecats, la humanitat sempre aconsegueix sobreviure. I els pocs supervivents malviuen en poblats aïllats i en males condicions. Després d'aquest cataclisme, la humanitat ha hagut de començar de zero. S'han hagut d'inventar tots els enginys que ens han fet la vida més fàcil. S'ha tornat a l'agricultura, en els molins de vent i hidràulics, a fer pa manualment, etc. I quan comença la història, podríem dir que ens trobam en un estadi medieval que frega l'època moderna, més o menys. En aquest punt ja ens situarem més endavant. La Vall del Vent és un regne minúscul, un d'aquests petits poblets que està rodejat per regnes més poderosos i hostils que acostumen a guerrejar entre ells, perquè la humanitat no prenem ni a base d'hòsties, com, per exemple, amb el ressorgiment del feixisme. La Nausica és la jove princesa d'aquest petit regne, única filla del rei i una pilot i guerrera excel·lent i molt valenta i decidida. És un personatge també molt dolç i compassiu i guarda un gran respecte per la natura i per tota casta d'animals. El seu propòsit és arribar a entendre la zona contaminada per arribar a tornar a l'equilibri natura-humanitat. El conflicte s'origina quan un regne veí envaeix la Vall del Vent per intentar reviure un letal déu de la guerra dels temps bèl·lics de fa 1000 anys. Amb l'objectiu de guanyar la guerra contra els seus enemics i erradicar aquesta flora i fauna que la humanitat no entén. Tot indica l'explosió d'un altre cataclisme. La Nausica tractarà per tots els mitjans d'impedir aquesta destrucció sense sentit de tota casta de vida. Abans que res, vull aclarir que, tot i haver una adaptació animada d'aquesta obra, de la qual en diré un parell de coses, rellarem sobretot des manga. I per començar, faré una cosa que no faig gaire, que és donar unes quantes dades del seu autor, el gran i genial Hayao Miyazaki. Miyazaki va entrar en el món de l'animació a principis dels anys 60 en la famosa Toei Animation, que encara existeix, i durant un període de 20 anys va anar saltant de productora en productora fent tota casta de feines. En aquests anys, per exemple, va formar part de produccions com les sèries d'animació Heidi, Conan el nen del futur, una versió de Sherlock Holmes, de la qual he de dir que m'encantava, i va dirigir la seva primera pel·lícula, El castell de Cagliostro, adaptant una aventura literària del famós lladre francès Lupin III. Ja a començaments dels 80, Miyazaki es proposa dirigir una pel·lícula amb guió propi, però les productores el rebutgen perquè en aquella època les productores necessitaven, per acceptar un projecte, per finançar-lo, l'aval del manga. És a dir, si el manga, s'obre en paper, funcionava comercialment,
l'adaptació animada era el següent pas. D'aquesta manera, inspirant-se en el seu manga anterior, El viatge de Shuna, un còmic quasi exclusivament sense diàlegs i que és també una meravella, i també amb llegendes i mitologia grega i japonesa, com la llegenda de la princesa que estimava els insectes, el 1982 publica el primer tom de Nausicaa, una obra que es dilatarà en els temps durant 12 anys, fins al 1994, amb un total de 7 toms. Gràcies a l'èxit dels primers volums, el 1984 s'adapten al cinema, amb la qual cosa Miyazaki, en els successius toms, podrà anar aprofundint molt més en la història i amb els personatges, que no pas en la pel·lícula, que així i tot és una veritable joia. Finalment, per acabar amb aquest punt, dic que Nausicaa de la Vall del Vent és considerada la primera pel·lícula del famós estudi Ghibli.

El primer punt en el qual m'aturaré és amb el gènere. Com és que l'he posat en aquest bloc de fantasia èpica? Segons la sinopsi que he dat, seria una obra de ciència-ficció. 1. Ens trobàvem en un futur. I 2. En aquest món existeix tecnologia i armes de foc. De fet, el disseny de la tecnologia aeronàutica és un dels aspectes destacats de l'obra de Miyazaki i una de les seves obsessions, que plasmarà en una de les seves darreres pel·lícules, El vent s'aixeca, que, segons la meva opinió, és el més fluix de la seva filmografia. Unes naus, per posar un exemple, espectacularment detallades, d'aspecte arrodonit, amb unes ales enormes que semblen inspirades en qualque pardal inflat i que recorden també en el dibuix del francès Moebius. Però també hi ha altres aspectes que són més propis de la fantasia. De fet, hi ha ecos de la trilogia del Senyor dels Anells de Tolkien o de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin, de la qual ja em van ratllar en el capítol anterior. Hi ha aquest món més rural, d'aspecte medieval, o sa flora i fauna, que en aquesta obra han mutat a causa de la destrucció ocasionada per la humanitat, però que donen un aspecte perfectament fantasiós. O també el llenguatge rúnic i la mitologia i creences que desemboquen el mite de l'heroi, de l'escollit, aquí heroïna, escollida, i de caràcter messiànic, encara que aquest mite profètic no és propi de la fantasia, ja que el podem trobar en obres de ciència-ficció com Dune o Star Wars. I també, el personatge de Nausicaa sembla posseir una espècie de sisè sentit que l'ajuda a comunicar-se tant amb els insectes com amb el vent. Per qualque cosa som a la vall del vent. Per tant, podríem ratllar de ciència-ficció fantàstica o fantasia tecnològica. Com he esmentat abans, aquesta obra rep influències tant de la mitologia grega com de la japonesa. Nausicaa, princesa dels Feacis, va socórrer a Odisseu quan l'heroi va naufragar les costes del seu país, Esquèria. Rebutjant el luxe i sustentació de la riquesa, es va dedicar a el cant i a tocar la lira i no es va casar mai. Per altra banda, la princesa que estimava els insectes, ens trobam amb una dona que rebutja les convencions socials masclistes de la seva època. Una dona que va rebutjar, per exemple, depilar-se les cees i mantenir les seves dents blanques, quan era tradició, a l'època a la qual transcorre aquest relat, tenyir-se les dents de negre per assenyalar el pas a l'edat adulta. I estava més preocupada en gaudir de la natura que no en qüestions polítiques o intrigues de la noblesa. Nausicaa de la Vall del Vent arreplega trets d'aquests dos personatges. És una dona forta, valenta, decidida, bondadosa, que desitja ajudar a tothom, però també que ha de lluitar amb ella mateixa per no deixar escapar la ràbia que sent en veure el camí de guerra i destrucció que torna a emprendre la humanitat. Que, per altra banda, és una ràbia que tothom posseeix i que potser haurien de treure a passejar més vegades. Però bé, això potser és un poc polèmic i subjectiu. Un tret aquest de la lluita interna que és molt més palès en el manga que la pel·lícula, de la mateixa manera que passa amb la violència. En el manga, la violència és molt més explícita. Una rebel·lia contra les convencions socials del patriarcat que també veiem en altres personatges protagonistes femenins. En aquest sentit, podem dir que Nausicaa és una obra feminista avançada en el seu temps. Però, sobretot, Nausicaa és una obra antibel·licista i ecològica.
temes recurrents en l'obra de Miyazaki. L'avarícia de les persones, tantet la seva procedència, el desig de poder, la por a la desconeixença que condueix a la destrucció i fins i tot la inhumanitat, aquest fet de considerar qualsevol persona com a simples números que es poden esborrar de la pissarra amb la mà, ha conduït en el planeta a una situació extrema. Aquesta mateixa avarícia i ambició farà que els humans que viuen en la nova situació del planeta es comportin com els seus predecessors. És el leitmotiv de la famosa frase «L'ésser humà és l'únic animal que entropissa dues vegades en la mateixa pedra». Es veu reflectida a la trama. L'actitud egoista i falta d'empatia dels governadors mos encamina a cometre els mateixos errors que es van cometre abans de la guerra, que va assolar la humanitat 1000 anys abans. Vos sona de qualque cosa a això darrer? I, per altra banda, estem davant d'una obra ambientalista i ecològica, d'amor absolut a la natura, que m'ho recorda les terribles conseqüències d'estar en desequilibri amb la natura i el clima, i que també m'ho recorda que el planeta se li refot l'ésser humà. El planeta podrà estar malalt durant mil·lennis, però arribarà a regenerar-se, a curar-se. Som nosaltres, els éssers humans, qui patim aquestes nefastes conseqüències, perquè nosaltres som finits. Respecte a aquest tema, Miyazaki va dir: la major part de la cultura moderna és superficial i falsa. Tendeix d'un fil i no és cosa que s'hagi de prendre de broma. Express el meu interès cap a una època que vindrà, apocalíptica, en la qual verdes herbes silvestres prendran a relleu. Malauradament, a respecte a la natura i el temor del canvi climàtic, mos preocuparà a tu i a jo. Però, mentre el poder estigui en mans de desaprensius sense ànima, que només veuen els guanys econòmics sense que els importin les conseqüències, el món i la vida humana estaran en perill d'extinció. Tindrem, qualque vegada, un govern amb ànima i empatia? I tot això s'explica amb un treball gràfic que resulta increïblement fluid, com si es tractés d'un guió il·lustrat d'una pel·lícula d'animació. Quasi com si estiguéssim mirant la pel·lícula, amb moltes vinyetes que recorden més a un còmic europeu que a un manga, caracteritzades per la minuciositat del detall, completament dibuixat a mà, amb una gran utilització de les ombres, especialment quan tracta la natura, més espectacular que quan retracta la civilització, amb múltiples formes d'estrella i criatures memorables, i amb l'inconfusible estil Miyazaki. I fins aquí el capítol d'avui, amb aquesta obra espectacular d'una vigència que fa fredat, però que les persones que li haurien de fer cas no li faran, perquè no es fa cas a l'art, i també que tanques bloc dedicat a la fantasia. La setmana que ve començarem un bloc de 2 episodis dedicats a el terror. Perquè sí, encara que poc, també llegeixo novel·les de terror. I, estimades amigues i amics, estimeu i respecteu la natura, que ja hi ha prou subnormals negacionistes de tot. I, si podeu, mireu tota la filmografia de Miyazaki, que és mel de Menorca. Bueno, en aquest cas, de Japó. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim en les paraules escrites.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Consumeix. Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per ella és per sa única que escric cada vers i lluita una història.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant es tira i pren el vol, lliscant entre les

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segueix cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou, i en el silenci la sentiràs quan plou.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Hi entra sempre hi ha qualque gros inconvenient, però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament, vaig pensar fer testament per lo que pugui passar, i vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10, trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una olota decidida vam tenir 14 fills. Per això, crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties. Allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sol bufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. Però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Doctor Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sapiguem molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que es rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi!
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè, de fet, és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període, que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena, en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Vallarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual creat per l'equip de treball de docència no reglada, Art en Curs, integrat per estudiants, professores i professors dels graus de Filosofia, d'Història de l'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest primer programa de la segona temporada volem pensar sobre la falta de visibilitat i sobre el tipus de reconeixement i de cures que hem de desenvolupar entre totes amb el col·lectiu trans. Per fer-ho, farem un diàleg a quatre veus on volem parlar, per una banda, des de la part del professorat com han de cuidar el procés de transició de gènere dels estudiants, assegurant-se de que les necessitats d'aquests estudiants es cuiden i, per altra banda, com acompanyem i ens ocupem d'aquestes necessitats i drets en el cas de les persones adultes. En aquest programa comptem també amb un nou sampling del creador i raper Oscar Dalton que posa l'èmfasi en l'acció de donar veu i amb un tema de Nara Isneus que ens acompanyarà a la recta final del programa. Avisa radioients, totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix. Comptem amb la participació d'Adriana Moliner, mestra d'infantil de l'escola Poblesec.
2: Estic encantada de compartir aquest moment amb vosaltres. Gràcies per convidar-m'hi.
1: Comptem també amb l'Adri Moreno, persona que ha fet la transició de gènere i que ha experimentat en el seu propi cos les transformacions i necessitats a l'hora de començar a dur a terme aquest procés.
3: Gràcies per convidar-me.
1: I la Cristina García, orientadora, educativa i psicopedagoga, que ha treballat i fet recerca de diferents casos de persones trans des de l'educació i la psicologia.
4: Gràcies, és un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: Bé, comencem aquesta trobada. Em fa molta il·lusió estar tan ben acompanyada. Vull obrir la sessió fent una ficció especulativa. Posem per cas que avui teniu el poder, de facto, de fer un canvi en favor del col·lectiu trans i que s'implanti. Quin canvi faríeu?
4: Doncs a mi m'agradaria que hi hagués la completa igualtat de drets i que hi hagués una despatologització de la diversitat de gènere. És a dir, que s'eliminés doncs, el tema de la disfòria de gènere dels manuals diagnòstics.
3: A mi m'agradaria que s'imposés que quan neix un bebè no se li digués de principi si és un nen o una nena. Que fos lliure el bebè, fos lliure de dir el que és, quan tingués una edat de poder dir el que és. Hi ha una frase que m'encanta d'una pel·lícula que va sortir de Xica en Xica, no sé si l'heu vist?
1: No.
3: Pues bueno, és una pel·lícula còmica així, però va, de GTV, i llavors ja neix un bebè i llavors la que ajuda la noia per parir i tal és una noia trans. Bueno, fa de dona de trans, és una tribu dona, però fa de dona de trans, i quan neix el bebè li diu, què és? Diu, de momento tiene vulva, després ja veurem lo que és. Per mi aquesta és la frase, això és el meu ideal.
1: De moment és persona, no? I ja veurem la resta.
3: Exacte, després ja ell dirà el que és, o ella, vull dir, ella ja dirà el que és.
1: Ella.
3: Puc dir alguna cosa més?
1: Sí, sí, i tant.
3: Hi ha un noi trans a Barcelona que ha sigut pare, ha estat ell, però havia sigut pare, i li ha permès a l'hospital on han tingut el bebè, els han permès no posar-li el sexe, ni li han posat un nom així més o menys, vull dir,
1: vale.
3: Més mixte, vull dir, ambigua, no sé com dir-ho,
1: sí.
3: I no li han posat, o sigui, i han posat una foto a Instagram que posa sexe i totes dues, no?, de niño o niña, no?, totes dues, o sigui, que això seria l'ideal fantàstic. Per mi.
1: Sí, sí. Sí.

0: una mica la línia, com diu l'Adrià. Seria això, la completa eliminació culturalment d'estereotips de cap tipus, però només amb aquest tema, amb tots, perquè en tenim molt i cal fer una feina cultural, de societat molt, molt gran, bueno, que ja l'estem fent des de petits, que s'està notant molt canvi, les escoles bueno, s'estan implicant molt i bueno, que hi ha les ganes per fer-ho. Però exacte, que no hi ha, que sortíssim sense aquests estereotips mentals, que de vegades interiorment ens presenten gent i ja marquem, jutgem, i no, perquè tot seria molt més fàcil i ens adaptaríem molt millor i
1: Crec que és un pes
0: ens...
1: només, no només per les persones que no
0: Sí.
1: coincideix, sinó per tothom, perquè ja després entraríem de què és un home i què és una dona, no? De tot això que també pesa, no? Dels homes, que és com he de ser un home o
0: Sí.
1: com he de ser una dona, no?
0: Sí, crec que potser d'entrada, no sé, almenys no, provar-ho, per què no, ens estalviaríem potser també moltes problemàtiques socials, no? Que de vegades quan es marquen estereotips, divisions de gènere i culturalment tots els problemes que hi ha, no? Masclismes, feminismes, sobre la dona, sobre l'home, potser si partim d'aquesta base neutral, no tots són persones, doncs, no sé, potser tots aquests problemes que ens estem trobant, doncs almenys, no sé, potser serien menys, però almenys provar-ho, no?
2: Clar, perquè tot això et limita, totes les etiquetes et fan menys lliures.
3: Vale, comencem fort. Doncs, això era la nostra primera ficció especulativa. Ara tornem a l'escenari actual i llavors mirem com es pot fer encabir aquest desig, aquest ideal en les nostres vides, en els nostres projectes vitals, no? Quines limitacions, us vull preguntar, us heu trobat a l'hora de relacionar-vos i quines heu trobat per part de la institució?
0: Val, doncs, per exemple, jo si he de parlar des de l'àmbit d'educació, que estic a educació infantil, aquest any estic amb el grup de 3 anys i abans de començar el curs has de fer un buidatge, no?, de tots els infants que tindràs a l'escola aquell any, perquè venen de l'escola bressol, no els coneixes i fas un buidatge dels arxius, de les matrícules. I clar, cadascú té la seva fitxa. I allà la fitxa et marca, ja, no? Pues aquest és nen, aquest és nena, bueno, no ho sé. Jo quan comenci el curs, venen persones, venen infants, i ja veurem què passa, ja veurem què decideix, no? Però sí que per exemple, veig això, que hi ha la intenció que quan ja entren, doncs els hi parlem amb genèric, i no marquem cap diferència, no fem comentaris i que cadascú l'anem escoltant, sobretot des de les seves necessitats i bueno, que ens vagin dient i ja està, però intentem no marcar. Però per exemple una de les coses en el meu àmbit seria aquest, no? Que ja veus la seva fitxa i ja està marcat. Nen, nena, bueno, no ho sé, decidirà ell el que vulgui, ella, ell.
2: Sí, no, jo des de també l'àmbit educatiu m'he trobat en que hi ha una manca de l'ús del llenguatge inclusiu, perquè més aviat aquest és androcèntric i heteronormatiu. I bueno, arrel d'això me'n recordo un cop que vaig voler posar a la sala del professorat un full, no?, amb tot el que era una llista de tips per utilitzar un llenguatge inclusiu. I em vaig trobar amb una barrera, no? Perquè em van dir, no, no, encara no el posis, pregunta direcció, aviam si t'ho permet. Ja veus tu, una cosa tan com simple i òbvia, no? Però sí, vaig haver d'anar a direcció i vaig haver d'esperar com 2 mesos a que aquest full fos presentat a la sala de profes, al professorat. Llavors, bueno, aquí sí que em vaig trobar amb una limitació i penso que, doncs, que s'ha de treballar molt en aquest àmbit perquè encara ens queda molt per fer.
1: A nivell institucional, l'únic tema va ser que quan vaig decidir fer la transició i començar, doncs, a fer canvis, vaig anar a Trànsit a Barcelona. Es diu Trànsit, és un CAP a Numància, on específicament toquen el tema de transgènere, I llavors amb la noia que vaig parlar, que no sé si era psicòloga o metgessa o no sé el que era, em va dir, mira, no, no tens ni que hormonar-te si no vols, no tens que fer res, vull dir, només tens que ser tu i fes el que vulguis, si vols canviar el nom, si vols canviar el gènere. I vale, vaig pensar, doncs ja està. En principi, jo l'hormonació doncs era una cosa que bueno, no sabia. Estava, vaig tenir que passar per un procés intern, primer abans de res. I bueno, a lo que vaig és que quan vaig dir, vale, al final vaig decidir que sí que m'hormonava, i llavors vaig dir, ara vull canviar-me el nom i vull canviar-me el gènere també. I llavors em van dir, no, no pot ser, perquè has d'estar durant un any i pico. Nosaltres tenim que fer un examen de metge per veure si has fet canvis, si hi ha canvis al teu cos o no. Fins que no surti aquesta llei que ha sortit ara, que han fet ara la llei de trans, que diuen que sortirà el 22, al març del 22, que llavors sí que treu la despatologització. O sigui, a partir de que surti aquesta llei, ja està. Tu podràs anar, te faran preguntes o el que sigui, però no ho posaran com que estàs malalt. Ara has de passar i has de tenir un certificat conforme tu no estàs tenint uns problemes o psicològics o no sé què, no sé quantos, pel teu cos, i llavors a partir d'aquí sí que t'hi sent canviar el gènere. El nom és fàcil.
3: Vale.
1: El nom,
3: o sigui, no cap problema. Ara, mentre no surt aquesta nova llei, es tracta com una patologia.
1: Exacte.
3: I necessites com una validació mèdica,
1: sí, un certificat o no sé com, ara no em surt el nom de...
3: que et permeti fer el canvi que tu vols fer.
1: Exacte.
3: I aquesta tu, transició que tu has decidit,
1: que el DNI no et surti F sinó que et surti, doncs, crec que és, uh-huh, bueno, és així. I llavors, doncs clar, primer me van dir una cosa que era, suposo que és l'ideal que ells volen realment arribar, que és el que surt aquesta llei, però encara no, perquè diuen que poden tenir problemes els metges i tot això, o sigui, uh-huh, que ara m'he d'esperar.
3: No, però problemes per què?
1: Perquè, bueno, doncs la llei està feta així, de que ells han de determinar que això és patològic, vull dir que és un problema.
3: És una limitació també per ells, perquè ells han,
1: sí,
3: de complir amb això.
1: Ells, exacte, perquè segurament que per part d'ells no hauria cap problema, perquè estan més oberts, però la llei ara mateix obliga a que tu has de passar per un examen metge, això, un examen metge. Conforme tu tens un problema psicològic, i llavors això te suposa un problema a la teva vida i has de fer això perquè si no, no pots viure. Com el que
3: sí, sí, un problema psicològic, eh?
1: Sí,
3: sí. O sigui, que no té
1: per què. Psiquiatres abans eren psiquiatres els que feien els exàmens. I havies d'anar a l'hospital clínic, això m'ho han explicat, i això sí que era terrible. Havies d'anar allí, passar, i bueno, tot un drama.
3: Sí, sí.
1: I ningú està malalt, no estem malalts.
3: Exacte.
2: Mm-hmm. Clar, és però, que molts però... diuen també que si això es treu del diagnòstic de disfòria de gènere no pots rebre aquestes ajudes, però és que això és incoherent. És com una embarassada també té ajudes i no ha de dir, no, és que tinc el trastorn d'estar embarassada, no, i rep les ajudes. Llavors, no de per què ser un trastorn per rebre unes ajudes bàsiques, no? Vull dir...
3: Mm-hmm. Bueno, i un acompanyament i... no?
2: Exacte.
3: I...
1: Sí, acompanyament, sí. Vull dir, és interessant com... que hi hagi algú que t'acompanyi. Aquí a Granollers hi ha coach, no són psicòlegs, uh-huh, són gent que, bueno, l'únic que et diuen és que, bueno, sobretot que hi ha molta diversitat, que no tens que passar per prototipos de lo que has de ser i lo que has de deixar de ser, perquè al fi i al cap tu ets persona, el que diem, no?
3: Uh-huh.
1: Jo no he canviat. Vull dir, jo personalment no he canviat des de que m'he hormonat. L'únic que m'ha sortit és pelo, com se diu? Cabell.
2: Uh-huh.
1: Pelo. Saps? I m'ha canviat la veu. Però jo com a persona sóc igual. El que passa és que has de passar per aquí... per, jo què sé, per demostrar què. Saps el que vull dir?
3: Sí, sí.
1: La llei aquesta d'abans, tienes que demostrar algo, tienes que fer un canvi en el qual tu, quan te veguessin, sí, és un home. No, no, no sé si ets un home o ets una dona. Mm-hmm. Ara la nova llei pues, te permetrà pues, ser el que tu vulguis, la diversitat que tu... O sigui, on tu vulguis estar.
3: Clar, clar. Mm-hmm. I si fer aquesta transició ja és complicat, m'imagino que tenir la necessitat de fer-ho fluid ja és impossible.
1: Clar.
3: Mm. Si vols anar i venir...
1: No, sí, o no tenir que arribar a semblar que... Perquè és el que hem de dir, que és un home, que és un prototip d'hombre.
3: Clar.
1: El catxes i guap, no sé, uh-huh, alto, i no seràs mai, això.
3: Uh-huh.
1: Vull dir, per molt que vulguem, si has nascut amb una fisiologia femenina, uh-huh, i no t'han fet això que fan de parar les hormones perquè et desenvolupis, doncs creixes el que creixes, tens una forma que tens, i per molt que tu t'hormonis i per molt que tal, no hi ha uns canvis sí que hi ha canvis, per suposat, que després de temps sí que hi ha uns canvis, però no sigues mai exactament. Explico?
0: Sí. Conec el cas d'una amiga, doncs el cas d'una amiga molt propera, no diré noms ni res, que va tindre un fill, va néixer fill, i bueno, els 8 anys o ja una mica menys, la mare, bueno, notava coses des de ja ben petit amb el seu fill, i va arribar un moment que, bueno, que el fill li va expressar a la família, doncs és que jo em vull deixar de dir d'aquesta manera i vull dir-me d'aquesta altra, i va agafar un nom en femení, i li va dir, perquè és a més un infant molt molt molt madur, molt madur. I els hi va explicar tot molt bé, que ell sí que ara és ella, i que, bueno, està en procés també de decidir a veure cap a on vol anar tot el seu canvi. Inclús ja ha parlat que potser inclús es voldria hormonar, però bueno, però almenys ara va vestir de com vol, ha pogut canviar el nom en el DNI, i per canviar el nom, doncs sí que ha hagut de passar per un informe psicòleg, un metge, i bueno, ha sigut un procés llarg, d'anar també al jutjat per fer els papers, tot ha sigut molt llarg, la família, bueno, hi ha hagut moments durs, però gràcies també a l'associació Crisalis, que l'han acompanyat molt, a dir també, bueno, on has d'anar, què has de fer, i evidentment doncs la nena està superfeliç, no, de poder decidir la seva vida, el que vol ser, i ha canviat. Va haver-hi un canvi enorme, la família ho va dir. Diu, era d'una manera, i quan ens va dir un dia, a partir d'ara vull que em digueu d'aquesta, va néixer una altra persona. Una altra persona, però vull dir el que deies, no? S'ha de passar, vinga, per tot aquest procés, no? Amb la família, que t'acompanyin, dir-li a algú, no, si és que ho té molt clar, és madur, mira, tot està bé, ella vol decidir això a la seva vida, has de passar per un seguit de persones,
1: has de demostrar tota l'estona que no tens canvis, que no tens, sí, molt, sí, segur, sí, que sí. No tens canvis, vull dir,
0: sí.
1: és a nivell personal, o sigui, és fort això, que tinc que estar qüestionant tota l'estona el que tu sents, és correcte o no correcte, si no és veritat o no és veritat, no?
0: Sí, però clar, el que diem, va molt bé tenir un suport d'una associació, d'una família molt potent, i que ho veu absolutament, evidentment, normal. O sigui, ha tingut molta sort aquesta nena, que és una família meravellosa, que no ha posat, evidentment, ni cap pega ni res. M'escolto a la meva filla, el que vol, molt de suport, i després també doncs, una escola que l'ha apoyat, que han fet feina amb el grup de l'escola... I
3: han fet canvis a l'escola.
0: Bueno, o canvis o parlar-ne, potser en el moment que algun petit conflicte o alguna cosa, parlar-ne i també explicar-ho, no? Recordo que ens va dir, mireu quin vídeo ha fet la meva filla, perquè quan comenci el curs, d'explicar-li a tots els amics i la classe, vull que a partir d'ara em digueu d'aquesta manera, sóc tal persona. I, bueno, clar, hi ha feina a fer per tot el que dèiem, no? També de cara a les altres famílies, de fer educació amb els altres fills i tot. Tot i que de vegades passen, bueno, hi ha petites cosetes, però... I no sé, suposo que també són èpoques diferents i explicant el cas d'aquesta amiga que tinc, potser veus...
1: Estic molt content de que avui en dia hi hagi els nens petits que tinguin aquestes exemples i que puguin dir des de petits, escolta, que això passa perquè canvies, perquè tinguin la possibilitat de ser tu des de ben petit, el caràcter de canvi, la personalitat, tot, és una altra expressió al món, no? No tenir-te que amagar, perquè...
3: Sí, sí. Bueno, deixa de ser un tabú, no? Per exemple, això que deia ara de l'escola, parlar-ne.
0: Sí,
3: en lloc de... Està passant això, ningú no sap com tratar-ho, ho deixem en silenci, no? I correm un tupido velo. Ja en lloc de fer això, no? Pues sí. Dir, vale, pues quins dubtes hi ha...
0: Sí, però que... Vull que m'agradaria recalcar això, que la família és molt potent. I que si tens una família molt potent, que té molta força i energia, i va com educant a tot el seu entorn, no? A l'escola, als altres amics i amigues, inclús a la seva família. Yeah. Vull dir que això ajuda molt. Si tens una família, potser que, ostres, que això s'ho pren d'una altra manera, entra inclús en conflicte intern propi i tot això, doncs també li costarà més al seu fill-filla no? En sortir-se'n. Vull dir que sí que volia recalcar això, sí, que tenir una família molt potent i molt oberta a tot, i que qui decideix és el fill, clar, filla que has portat al món, pues...
3: Una família o comunitat segura, no? Exacte, perquè, per exemple, sí, en el teu cas la transició ve molt més endavant que en l'edat infantil. No sé si t'ha passat de necessitar una comunitat segura, de aquí no m'he de justificar. Aquestes persones saben qui sóc i jo no he de demostrar res, ningú està autoritzat per dir-me què sóc o què no sóc, no?
1: Sí, bueno, jo tinc... com el meu món social és bastant reduït, també la gent que jo vaig sortir de l'armari com a trans fa poc, aquí, a la gent. I bueno, la gent ha estat bastant receptiva i bé, els costa el cognom moltes vegades, i a mi també, el cognom no, l'ella o ella o tal, inclús a mi, jo vaig tenir també que fer tot un canvi de per vergonya. O sigui, jo internament sempre m'he dit el que m'he dit, però després per fora, per vergonya, doncs te talles i no sé què. Però no, ha estat bé, ma germana el que em va dir va ser ara. O sigui, la gent tot el que li he dit ha dit, bueno, pues ja d'hora, no? Perquè el primer que no s'ho accepta és el mateix, sobretot si des de petit ja tens aquestes coses, que jo amb la meva família, pobrets, ma mare i mon pare me van deixar ser el que jo era. El que passa que com no tenien ni idea del que passava, pues deixaven fer, ja passarà, ja se li passarà, o ja sí, pues jo que sé, que sigui el que hagi de ser, no? Ojalà hagués tingut això, però jo recordo temporades a l'escola de plorar, i no sabia per què plorava, i plorar, i plorar, i plorar, i no sabia, i, saps? I molt fort, no volia anar al bany, m'aguantava d'anar al bany, i vaig estar a punt de rebentar-me, vull dir, perquè no anava al bany, perquè me feia vergonya tant d'anar a un poste com a l'altre. Vull dir, no em trobava, vull dir, no. Si anava el de les nenes, llavors me demostrava algo que jo no era. Si anava el dels nens, me diuen, tu què fas aquí, no? Perquè, uh-huh, clar... Llavors, jo crec que això és molt important a les escoles, que hagi un... O sigui, jo ja no dic que tu puguis ser lliure d'anar amb un o amb l'altre, sinó que hi hagi un intermig, i no per gent ja no binària, no binària, sinó tu no te'n sents tampoc que hagis d'anar amb un lloc per ser un intrus. Uh-huh. Perquè si jo me'n vaig amb... I avui en dia igual, jo no vull anar amb un bany d'homes perquè me diran, tu què fas aquí?
0: Yeah.
1: Encara que jo sí, li digui, no, jo soy un hombre trans, no, pitjor encara, no? Llavors vull anar lliure a fer les noves coses, no? I crec que a l'escola això hauria de ser,
0: sí,
1: hauria
0: sí,
1: de
0: sí,
1: ser de fer un bany exclusiu, que no posés cap etiqueta i que allí n'és qui vulgués.
0: Ja.
2: S'està fent, eh? Cada vegada s'estan transformant els entorns perquè aquests siguin el més inclusius possibles. És com a les activitats de, per exemple, educació física, també s'està evitant el segregar per gènere, perquè també s'ha fet molt, no? I s'estan, doncs, transformant tot això. El tema dels lavabos, doncs, sí, s'està mirant que hi hagi lavabos mixtes, per això mateix que has explicat tu, no?
0: Ja. Yeah. Bueno, a infantil no tenim divisió de lavabos. O sigui, de 0 a 6 anys, per exemple, és el lavabo. I sí, és comunitari i hi anem tots. I hi anem no només d'un en un. És que de vegades ens hi reunim, clar, les mestres els ajudem, clar, amb 3 anys, i, no? cada hora, vinga, passem tots cap al lavabo, i són 3 tasses de vàter, i de vegades ens reunim 5, i a més, deixem entrar, mira, fes el que vulguis, mira.
1: Jo no tenia cap problema, tampoc,
0: clar, no,
1: perquè és el que he vist, només hi havia un lavabo, a més era una dona que tenia, bueno, és que ens tenia allí, i no tenia cap problema, i jo podia ser aquí... Ja està, però quan va començar a primària va ser un problema.
0: Clar, sí.
3: Clar.
0: Passa com
1: tot més... Aquí ja t'identifiquen, aquí ja te fan, te posen dintre d'un estereotip o que sé, i ja està. I llavors sí que estan ben diferenciats una cosa a l'altra.
0: Sembla que passi tot més natural quan són petits, que els deixes entrar i que si hi ha algun entra i... Perquè, clar, tenen curiositat. En aquesta edat, i miren, i potser, clar, comencen a dir, ai, mira, té com jo, té penis o no sé què, però no talles aquella conversa, deixes que mirin el penis, que mirin la vulva, evidentment, Home, amb respecte i amb tot, però que, que és com tot més, més natural.
2: És natural, sí. És després. A secundària ho veig molt, inclús ara, quan se'n van de colònies, doncs nens, els nois dormen aquí, les noies allà, perquè ui, si no, ja veràs tu què passa, no? Mm-hmm. Però hi ha molta més segregació. I sí, amb això també estem lluitant, no? Perquè trobes el típic professorat ja, però és que si passa algú per la nit ens vindran les famílies i llavors és, bueno, ja és complicat més, però poder es pot.
0: Clar, hi ha com es diu? Ah, que ho vaig mirar. Hi ha aquestes escoles que tenen aquest programa educatiu que es diu Rainbow, que es veu que hi ha molt poques. No sé si a totes estan... Ah, dues, només. Bueno, i a Catalunya o a l'estat espanyol?
2: Bueno, jo sé que a Barcelona hi ha Sant Feliu Neri i Turó Blau, però després hi ha una altra xarxa d'escoles que han posat un programa de la igualtat i no discriminació, que també estan aplicant un programa molt similar al Rainbow. Mm. O sigui, cada vegada, potser ja no és el Rainbow, però altres escoles van agafant idees d'aquest projecte.
0: Doncs aquestes escoles amb aquest programa tenen lavabo...
2: Mixta.
0: Entre molts dels canvis que han fet, eh? Però lavabo i va tothom. Sample filosòfic.

0: Volia parlar del tema de la vergonya, que abans ho has mencionat, abans de fer aquesta transició de gènere, no? El sentiment de vergonya i de ser bueno, de ser tu mateix qui pitjor et tracta, no? I qui potser doncs, els judicis més forts i més contundents i més dolorosos durant una etapa te'ls fas tu a tu mateix fins que no acceptes qui ets, comences a expressar-te com qui ets i ho vius amb orgull i, no? I com una celebració. Llavors, no sé,
1: El
0: què...
1: procés, vols dir com va ser el meu procés de passar de la vergonya a dir, pues ja està. Bueno, el que he dit primer, el que he dit abans, de que el que jo ja has dit molt bé, de que primer jutges tu mateix, de bueno, pues que, no sé, que no vols ser diferent. Al fi i al cap, el que vols és passar per la norma. I després a mi, per exemple, la comoditat ha estat quan, al principi quan ho vaig dir, sí que sentia vergonya. Inclús a vegades quan me diuen ell, també sento vergonya, com dius, hòstia, però m'estàs veient realment com ell o m'estàs veient com ella, ho fas, no sé, és un batuburrillo aquí dins, no? Però sí que m'està donant força cada vegada que jo sento que la gent, o sigui, com que els altres m'estan ajudant a mi també, que jo pensava que era una cosa meva, que havia de ser jo i tal, no? Però veig que els altres al voltant que m'estima o que els hi caipe, pues aquesta gent m'està donant força de dir, pues vale, pues jo ara estic al món com jo voldria ser. I això també és una expressió, no? I aquí és el que dius tu, l'orgull, que surt, no surt tan ràpid, no surt, per almenys el meu deixar no surt tan ràpid, però sí que és veritat que cada vegada me sento més com, és com posar els peus fermes i dir, ja està, vale, ara estic al món com realment jo hagués volgut passar tota la meva vida. No sé si és per quina ve la història.
0: Sí,
1: Sí?
0: total. Ara m'han recordat que l'amiga que us comentava, que és Drag King, ella em va explicar que ella sempre s'ha sentit que com a dona era massa marimatxo i com a home té massa pluma, no? Llavors és com que no encaixa en cap gènere. I un dia m'explicava que el dia que la primera vegada que es va posar el binder, que és com l'esparadrap aquest que et poses per
1: Per tapar els pits.
0: aplanar els pits, va tenir el seu primer moment d'eufòria de gènere, de dir, vale, ara sí. Ara sí, o sigui, ara em veig amb el mirall i em reconec i realment sóc això que veig, no? Per primera vegada, perquè fins a aquell moment, cada vegada que es mirava al mirall, havia com una contradicció, no? I, bueno, aquest orgull no passa, o sigui, ha de passar pel cos, no? Necessàriament. Entenc que hi ha un procés que és mental, emocional, però que...
1: Pues a mi em passa el mateix, o sigui, com a noia molt masculina, però com a noi molt gay. O sigui, sí, i llavors no entres aquí en cap lloc.
0: No sé com si hi ha una resolució o hi ha un pas que ja no deixa de ser conflictiu per tu, per exemple, el tema d'anar a la platja o anar, no?
1: Bueno, encara. O sigui, la disfòria del cos, aquesta és, bueno, és complicada. Bueno, se passen per diferents operacions si vols passar per aquí. Jo, a mi me fa molt, no he entrat mai en un quiròfan. Llavors estic fent, bueno, un treball intern d'acceptació i de, bueno, i no sé, però ara em passo de tot. Faig, com es diu? Com es diu? Striptease, no. Faig, sí, home, el que vas a la platja no te pones d'arriba.
0: Topless.
1: Dobles. Sempre he fet dobles i m'ha és igual. Tampoc no tinc molt. Vull dir, no, no, no, saps? Allò que el meu pit no és un pit de muy de tal. I ja està, i per aquí he passat molts anys.
0: Clar, el cos també t'ha d'acompanyar.
1: El què?
0: Que el cos també a
1: Ha
0: vegades
1: d'acompanyar.
0: t'acompanya més, no?
1: Sí.
0: Per fer la transició t'ajuda més
1: Sí.
0: bueno, les
1: Sí, per
0: característiques una
1: exemple...
0: mica que tens, no?
1: Exacte.
0: Recordo que aquesta amiga va fer un taller Drag King i hi havia una noia que tenia molts problemes perquè tenia una 120 de pit. I era com, és que no hi binder que valga per una 120, o sigui, no pots posar-te el pit a l'esquena, saps? Si és que no...
1: I
0: I
1: fa mal, eh?
0: té ella com aquest conflicte de dir, hòstia, és que hi ha una part que em trobo molt limitada, però jo no em vull operar i no em vull treure els pits, saps? Perquè és part de mi i ho tinc com
1: És
0: acceptat,
1: molt...
0: però alhora
1: Exacte.
0: és com que no puc ser l'home que vull si tinc aquests pits, saps?
1: Aquí va. aquí va el tema que em van obrir molt al cap una mica, al que vaig dir que al coig de Granollers, que tenen un departament també per ajudar, i em va mostrar una foto que havien fet d'un llibre de diversitat trans, on hi havia fotos de nois trans de diferents cossos, que un té de que, o sigui, el primer que ha de fer de la societat és la diversitat del cos, i aquí entren tot, no solament els trans, sinó entre tot el món, de que cadascú té el seu cos, i perquè no siguis d'una manera, si no siguis l'estereotipo, ja llavors no ets el que has de ser, no? I aquesta és una de les coses que llavors me va dir m'insistien molt, no? O sigui, has d'acceptar-te fins a tu on t'acceptis, no? Però que sàpigues que hi ha un abanico molt gros de ser que tu, no sé,
0: referents, penseu que falten referents?
2: Sí, i tant. Sí. I que continua havent una categorització binària molt, molt heavy, no? Que per això hi ha aquestes problemàtiques.
1: Sí. Llavors, és el que diuen, sí. Si té hormones, per a què? Per a ser lo más parecido a lo que tu estàs dient que eres. Per què? Si jo no me vull hormonar, i jo soc la mateixa persona. Sí que és veritat que ara em miro al mirall i veig quatre pelillos per aquí i dic, hòstia, ara me molo més, no? Me molo més. Però bueno, però no sé, la millor me molaria igual d'una altra manera. Jo dic, cadascun és molt diferent. És on vaig, on vol anar, que no els trans tots són iguals, que han de passar tots pel mateix puesto, sinó que cadascú ha de sentir-se a gust.
2: Igual que parlem de diversitat d'orientació sexual i tot, doncs de cos també, no? Com tu et sentis còmode, diversitat de cossos.
0: Sí, sí. I bueno, això que deia Sara, per exemple, una persona que està considerada gorda, no? I que moltes vegades, o sigui, quins referents tenim de dones? Quins referents tenim de dones gordes, no? Quins referents tenim de dones lletges? O sigui, comences a mirar, per exemple, en les pel·lícules més mainstream que hem vist totes, no? Les sèries que hem vist totes, i falten referents de diversitat, no? O sigui, és tot molt... O sigui, ara arriba un moment, per exemple... veiem molt, o jo he vist moltes sèries que hi ha el personatge gay, no? Però és com el típic gay, no? O sigui, sempre és el mateix tipus de gay, el personatge gay. És que fins i tot quan comencem a incloure aquesta diversitat, és supercanònica també.
2: És una inclusió falsa, perquè realment està superestereotipada, llavors... continuant sent...
1: És portar gent, no? O sigui, per aquí, que li demanen que ha de tenir un negre, un blanc, no? Un gay, ara gay o lesbiana, i... Bueno.
0: Hem començat amb una ficció especulativa, amb un desig cap a un ideal, no? Cap a fins i tot una utopia, com allò que considerem que seria el millor escenari possible. I ara voldria que acabem amb un desig, però d'un altre tipus, un desig fet cos, amb el desig que us mou, no? O sigui, amb una transició de gènere o en qualsevol procés d'expressió, hi ha un desig de poder ser tu d'una forma com autèntica, diguem, o genuïna, o que tu sentis que és honesta amb el que realment sents que ets, que és més gran que la lluita o els obstacles o les dificultats que puguis trobar, no? Perquè si no, no estaríem en aquesta situació social. O sigui, hi ha aquestes minories, hi ha aquesta diversitat, hi ha aquests processos enfront d'una confrontació, conflictes i problemàtiques de gent que està en contra, d'insults, de violències, de... Bueno, hi ha gent que la pallissa em persegueix, no? Anant pel carrer, o sigui, hi ha tot això... Tot aquest odi i tota aquesta por, hi ha algo que és molt més potent. Llavors, hi ha un desig que és més gran que això, no?
2: Bueno, per mi, en el meu cas, jo havia pensat de que el desig seria, o el que jo sento és ser tu mateix, no? Ser tu mateix o tu mateixa, independentment del que la societat marqui com a normal. O sigui, això seria com el meu principi, perquè penso que d'alguna manera quan perds el dret de ser diferent o ser tu mateix, doncs ja estàs perdent el dret de ser lliure, i per mi això és com la premissa més important.
3: Tanta parlar, no sé, has dit una paraula que m'ha fet recordar que potser el meu desig seria, agafant la paraula, cos, d'acord? I una altra vegada, recordant doncs als meus nens i nenes el que fan, que hi hagués, per exemple, molt més treball de... que crec que ens falta cos, ensenyar el cos, fer treball de molta més expressió corporal en tota l'escolaritat i, evidentment, bueno, quan som adults, continuar. Perquè el que ens hem fixat molt és que quan fem psicomotricitat, que es diu amb els infants, que seria l'estona que després fan educació física o, bueno, que ha canviat també de molts noms, bueno, l'expressió corporal, que són lliures completament, perquè quan són petits no els hi fem circuits, no fem educació física, el que s'entén, sinó que és amb un espai molt, amb una escenografia molt ben pensada, amb uns materials molt còmodes, superxulos, per fer el que cadascú vulgui, transformar-se en aquell moment amb el que cadascú vulgui, fer qualsevol tipus de moviment que aquell nen o nena que en aquell moment necessiti, com es mou el cos, com es transformen i com surten i com són, canvia molt de les estones quan estem a l'aula. Realment me n'he arribat a adonar moltes vegades, ostres, és que aquest infant no sabia que era així. Ostres, és que aquest infant sí que parla i no parla. Ostres, aquest infant mira com es mou, quina llibertat, què necessita. I això va igualment una mica lligat, no? Quan ets tan lliure i mostres el teu cos, els moviments i tal, després pots ser lliure per triar qui vol ser, qui no, i dir-ho als altres, no? Perquè sobretot aquests moments que t'apropes en els infants i t'apropes, no sense molestar-los, i són capaços de dir-te molt més què necessiten, què no, et fiques a jugar amb ells, però sense invadir-los al seu espai, simplement t'estàs apropant, però vull dir que es veuen coses màgiques. Per tant, crec que necessitem moltes més hores a les escoles de treball corporal.
1: Bueno, a mi el que em ve amb aquesta qüestió és coherència. Vull dir que això és una cosa que no sé, que és important, de la que la persona sigui coherent amb el que sent, amb el que pensa, amb el que fa i amb el que es posa, no? I aquest, no sé, jo crec que per aquí seria el meu desig. Per mi personalment és això, ser coherent amb mi mateix, que encara que em costi, amb la vergonya i totes aquestes coses, de poder fer aquest treball de poder expressar-me com jo realment sóc, que ve una mica a ser el que tu has dit, Cristina, no? de ser un mateix, no? Que no és fàcil. Ja no només, jo obro sempre de dir no només los trans,
0: no,
1: tothom,
0: no, clar.
1: Nosaltres el que passa que tenim aquest pes de com de dir, si ets trans has de ser d'aquesta manera o has de fer d'aquesta manera, però bueno, per això dic que la diversitat està aquí, de jo ser coherent amb el que realment jo sento, perquè després hi ha moltes, no sé, molts colors aquí, una paleta de molts colors.
0: Perfecte, doncs donar-vos les gràcies. Estic supercontenta i molt agraïda d'haver pogut fer aquesta trobada i de que estigueu aquí i de que poseu la veu i el cos i la paraula i de poder-ho compartir després amb els oients i amb tot l'equip de Sample. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Acabem així el primer programa de la segona temporada. Escoltarem ara un tema de Nara Isneus. Moltes gràcies per escoltar-nos. Amb vosaltres, Sample passa d'una constel·lació a un univers sencer.

Surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment,

diria i no sé què tinc a dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, nosaltres som encara aquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Doctor Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable. I el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sapiguem molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que es rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo sí, crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que va així 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar d'este nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar, que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que, bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te'n recordes que amb Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

És el final del laberint el que mos retorna en el punt de partida. Però cada vegada que trobam la sortida, el laberint és un altre. I jo dic, però què passa, Radio Farers? Tornem a ser aquí, tornem a ser a les zones de Radio Far. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts. Passeu, passeu, que de ses tristors en farem fum. En aquest espai de literatura, en els que recomanen llibres poc comuns, minoritaris, independents, estranys o simplement llibres que jo me flipen. Començàvem la tercera temporada i ho fem amb aquesta cita del poeta i aforista argentí Alejandro Lanús per introduir la nostra primera recomanació, un llibre que es diu que és el Moby Dick del segle XXI. Un llibre enciclopèdic, colossal, mastodòntic, no només pel seu número de pàgines, laberíntic, inclassificable, com no? Obrim les portes i entrem a la casa de fulls de Marc Z. Danileschi. Jo som en Checkpoints i això és Biblioteca Freak.

0: I comencem amb aquest Atlas de Battles, un grup etiquetat com a rock matemàtic, Math Rock. Perquè Casa de Fues és tan mala de pillar com P enfronten a P, o la conjectura de Hodge, o la hipòtesi de Riemann, o una senzilla i fotuda equació de tercer grau. No me feieu cas, no sé del que rall quan rall de matemàtiques. I també perquè llegir aquest immens llibre és com ascendir a la nostra muntanya més alta per descendir en caiguda lliure a un infern quasi dantesc.
1: ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora?
2: En tu casa.
1: Eso es una gilipollez.
2: Llámame. Marca tu número. Adelante.

0: Ya te dije que estaba aquí.
1: ¿Cómo lo ha hecho?
2: Pregúntamelo.
1: ¿Cómo ha entrado en mi casa?
0: Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman.
1: ¿Quién es usted?
0: Devuélveme mi teléfono.
3: I què és el primer que podem dir? Com començar a ratllar d'aquesta novel·la experimental, tan experimental, que torna a començar, que torna a ser sortida? Començaré per una etiqueta, o vàries o moltíssimes. La primera etiqueta que posarem és la de gènere de terror. I aquí faré una petita confessió. Jo confés que la primera vegada que vaig agafar el llibre el vaig haver de tornar a la prestatgeria de la por que em va entrar. Ja ho sabeu, no són gaire valent. Un terror que remet a Lovecraft, a Poe i a Borges. Però dir que Casa de Fues és una història de terror és que de renous curts. Aquesta magistral novel·la és també un assaig acadèmic cinematogràfic. És literatura de viatges i epistolar. És una comèdia, un misteri, amb referències constants sobre arquitectura, física, matemàtica, psicologia, fotografia, cinema, literatura, filologia, filosofia, etc. I sobretot, és una història d'amor. Un creuament continu de gèneres que dona com a resultat un fabulós i addictiu exercici de metaliteratura. És a dir, una matriosca, una nina russa, una ficció sobre una ficció, sobre una ficció, sobre una ficció, sobre una ficció, sobre una ficció. Fa falta seguir?

0: i continuem cercant una llum en aquest túnel que és Casa de Fues, amb aquest fragment de There is a Light, de Silver Empty Zion, un grup que s'ha d'escoltar amb molta precaució o en dies d'extrema felicitat. Però seguim o tornem al començament? On estem? De què va tot això? Va de qualque cosa?
1: Calma, no pasa nada. Todo va a salir bien.
2: ¿Qué hay ahí dentro?
1: Espera, necesito analizar la situación.
2: ¿Por qué te da miedo ese habitáculo?
1: Te he dicho que esperes. ¿Cuánta gente habrá aquí dentro? Escuchad, no debemos movernos así como así.
2: ¿Por qué no?
1: Hay trampas.
2: ¿Qué clase de trampas?
1: Trampas mortales. He mirado en ese compartimento de ahí, algo casi me corta la cabeza.
0: Com hem dit abans, a Casa de Fues hi ha múltiples històries. Però en aquesta teranyina d'infinits colors, sense un fil fermat a la sortida o en grunes de panes camí, es pot extreure aquesta línia bàsica. El llibre comença amb la història de Johnny Truant, un jove tatuador, drogoaddicte, desenfadat, informal, canalla, és a dir, poc fiable, i la seva frenètica existència a Los Angeles. Qui troba un manuscrit a la casa d'un vell que acaba de morir. Aquest manuscrit, firmat per un tal Zampano, és un estudi textual, exhaustiu, obsessiu i molt acadèmic, d'un documental desconegut o poc conegut. El manco, la seva existència, crea molts dubtes. Un manuscrit que, estranyament, és l'eix central de la novel·la. Aquest documental, titulat Expedient Navidson, narra la història en primera persona d'un matrimoni que es trasllada a una casa de camp i descobreixen que aquesta casa és més grossa a l'interior que a l'exterior. Una habitació que condueix a un món subterrani, un espai sense llum, quasi sense atmosfera i que sembla que s'expandeix, que no té fi, com el mateix univers.
3: Los japoneses consideraban el tablero de Go como un microsistema del universo. Míralo. Cuando el tablero está vacío, parece sencillo y ordenado. Las posibilidades del juego son enormes. Las partidas de Go son como los copos de nieve, no hay dos iguales. Bien, el tablero de Go representa, de hecho, un universo extremadamente complejo y caótico. Y esa es la verdad de nuestro mundo, Max. No se puede sumar fácilmente con las matemáticas. Hay muchas partidas.
4: Pero al avanzar el juego, las posibilidades se reducen y el tablero se va ordenando. Se pueden prever las jugadas.
3: ¿Y qué más da?
4: Que quizá no hayamos sido capaces de ver que hay un modelo. Un modelo. Un orden. En cada una de las partidas.
0: Casa de Fues és un gigantesc laberint. Me cago en Judas, m'estic repetint? Ja hem passat per aquí, qualque cosa nova a dir. No sols un laberint argumental, ple de salts cronològics i narratius, apèndics que canvien la trama i mil referències, sinó també un laberint visual. La maquetació del llibre, quasi arquitectònica, està plena de notes a peu de pàgina. Notes que poden aparèixer en diagonal, en columna, etc. O pàgines que tenen una única paraula. Variacions tipogràfiques de sa font, paraules tatxades, fragments incomplets, dibuixos, fotos, fórmules. Tota una sèrie de recursos amb la finalitat de crear un lector actiu, el que es coneix com literatura ergòdica. No només un activisme lectiu intel·lectual per comprendre i unir línies narratives, sinó també físic, ja que haureu d'interactuar amb el llibre, girant-lo, emprant-te un mirall, etc. Casa de Fues es casi un libro objeto.
5: ¿A su esposo le enoja que queme su pan tostado? Use el nuevo y mejorado Tuetamigo 2000, el aliado de las amas de casa expertas.
6: ¡Ey! Esta máquina es estupenda.
5: Bien dicho. Ajuste el control y tueste todo el pan que usted guste. Los elementos superiores e inferiores calientan lo que sea. Un pastel de carne, un pay de cereza y hasta sándwiches de queso abiertos. El nuevo Tuesta Amigo 2000, de Stark Industries. Olvida el pasado, este es su futuro.
0: Tinc la sensació que duc ratllant hores. O potser just he començat, o ja he acabat. No sé on som. Som en un joc màgic, en el que t'has de deixar endur, no com en el joc d'escaloma. Un joc on res és fortuït, una partida de Tetris perfecta, un joc que ens accelera, ens ralenteix, que crea tensió i misteri. Una experiència sensorial única, on l'espai físic i literari es fonen. Un collage visual sorprenent, fascinant i addictiu, que narra una història de redempció i amor. És aquest el tema de la novel·la?

0: Ai, no basta només un podcast per tanta literatura. Biblioteca Freak, per no ser tan freak, encara que estem orgullosos de ser-ho, estén els braços per abraçar tanta literatura com sigui possible. Vols participar en el programa? Envia un àudio de no més de 2 minuts, més o menys, en el correu de Radio Far. Digues el teu nom, el llibre que vols recomanar i com és que t'ha agradat. O simplement, explica-mos què és el que estàs llegint. Perquè no basta només un podcast per tanta literatura.
1: Salutacions a tothom. Som l'Àngels Pons i avui us vull xerrar d'un llibre que no sé si necessita molta recomanació. Perquè un llibre dels que s'han venut més de 150.000 exemplars i ha estat traduït a més de 25 idiomes, realment no necessita molta recomanació. Però, tot i així, ho faré. Es tracta del llibre L'infinit dins un jonc. Poètic el títol, eh? I és de Irene Vallejo. És un assaig, i no us enganaré. Té més de 400 pàgines, però val molt, molt la pena, us ho asseguro. Irene en ratlla de com va ser el naixement de l'escriptura i del llibre i de totes les seves formes, de pedra, de jonc, d'on sortiria el papir, de seda, de pell, de llenya, fins a arribar als llibres de llum dels nostres dies amb els famosos Kindles o els e-books. El llibre t'atrapa amb el primer capítol i aconsegueix que personatges tan allunyats com Plató, Aristòtels o fins i tot l'animàtica Safo es convertesquin en personatges propers i fins i tot actuals, contant moltíssimes anècdotes que fan que sigui un llibre molt entretingut. I sobretot, és un llibre que ens ratlla dels esforços que han fet tots els habitants anònims de la història, perquè els llibres, en tot el seu coneixement, ens arribin fins a l'actualitat.

Aquest llibre és una aventura col·lectiva de tots aquells que ens agrada explicar el món amb històries, que les desitja, que les enyora i les embra per curar. T'hi apuntes?

I amb aquesta recomanació d'en Àngels, a qui agraïm la seva participació i des d'aquí li enviem una forta, fortíssima abraçada. Amb aquesta novetat de la tercera temporada, posant punt i final en el primer capítol d'aquesta biblioteca Freak. I recordeu el que deia l'escriptor, poeta i dramaturg José Bergamín. Es qui sols busca la sortida no entén el laberint i encara que la trobi, sortirà sense haver-lo entès. I nosaltres partim per refugiar-nos en somnis que es tornen reals amb aquest In Dreams de Satellites, que a dia d'avui han canviat de nom i es diuen Sassalai Satellites o alguna cosa així. No fagueu moltes putades pel carrer, divertiu-vos sense arribar a la merda del Carpe Diem i llegiu un poc. Tampoc fa falta molt, però llegiu un poc. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponsells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sapiguem molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període, que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig lligar a ballar, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.